0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 3 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el Papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny contra la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciades als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia, i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Dels esports, el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9 a 10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I en cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg a la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere al passacarrers. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada avui dimecres amb dues incidències actives a la xarxa viària catalana. Totes elles són avaries. Parlem de la primera, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, on hi ha un quilòmetre de lentitud en sentit sud cap a Barcelona. També tenim una altra avaria, en aquest cas un vehicle avariat a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre doncs també talla un carril, en aquest cas però en sentit nord. Per altra banda parlem de retencions habituals, destacant en l'ús de la Trinitat, que a hores d'ara doncs rep moltes retencions per la C58 en sentit sud, però també en sentit nord al punt de Cerdanyola. També tenim retencions per la C33, la B20 a Santa Coloma de Gramenet, com dèiem, però també la C31 al terme de Badalona, que en sentit sud circula amb un quilòmetre de lentitud i tot plegat de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès, la AP7 circula ja amb retencions en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà, i recordem que l'entrada des del Llobregat continua amb retencions per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. També tenim lentitud en sentit nord a les vies costaneres, com la C32 des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fost fa que els trens circulin a mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, un dimecres que ha de ser de temps ben tranquil. De fet, sí que aquesta nit passada i encara en aquests moments queden núvols més gruixuts en alguns racons metropolitans i també s'hi ha produït alguna pluja local, però tot això va de baixa, el temps acabarà sent serè al llarg d'aquest matí i amb vent, especialment cap a l'Ebre, al Pla de Lleida i també cap a l'Empordà. Una temperatura que ha refrescat un palet respecte ahir. En canvi, la tarda acabarà sent de calor, no desorbitada, per tant, una calor força més habitual per les dates, i aquesta tarda amb alguns núvols escampats per les comarques interiors de Girona, també al voltant del Montseny. Aquesta tarda amb més vent tossut, la veritat, a la costa i prelitoral. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que de ben segur no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
5: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
4: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
6: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España, no debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
4: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
7: Con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: Mentrestant, a Catalunya, el president del govern català, Salvador Illa, se sotmetrà aquest dijous a la sessió de control del Parlament de Catalunya. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu català va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè assegura hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
8: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara asociado, y también aprovecho para, estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: Us Us ho destacàvem en els titulars. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
9: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del papa a Catalunya ja demostra la seva estima i respecte pel país i treu ferro al poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens ho explica, ens n'informa l'Amón Carvajal.
10: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
11: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
11: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Encara en aquest context, però fora de polèmiques, us expliquem també avui que dos artesans del Camp de Tarragona estan confeccionant el bàcul amb què s'obsequiarà el papa Lleó XIV en la seva visita aquí a Catalunya. La peça, de més de 2 metres de llargada, vol ser un homenatge a l'univers d'Antoni Gaudí, combinant artesania local amb simbolisme religiós i arquitectònic. El bastó mesura 1,60 metres i està fet amb fustes dels 5 continents. El pom és de 48 centímetres i reprodueix diversos elements característics de l'obra gaudiniana i també incorpora una base de plata amb pedres de Riudoms i una creu feta de porcellana sintètica. La incògnita serà si el Sant Pare el voldrà utilitzar en la missa a la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Això ho explica un dels artífexs d'aquest bàcul, l'artesà i joier Joan Sarramià.
12: A veure, el regal l'acceptarà segur. Per gentilesa, un regal s'accepta, no? Llavors ell serà l'última decisió seva utilitzar aquest bàcul. Però hi ha molta il·lusió, fins i tot sé que a les altes esferes de l'Església catalana també els hi fa molta gràcia això, o sigui que jo em penso que se n'en sortirem de que el porti. Però jo fins que no el vegi dalt del papa mòbil amb el bàcul aquest no m'ho creuré.
1: Falten 2 minuts per arribar a 8:15. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzen almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic d'aquest barri de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats, deia ahir. 6 llenes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El sindicat d'habitatge de Mataró assegura que van perdre l'habitatge arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. I el judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea, ara fa 15 anys, ha començat aquest dimarts en un espai inèdit, el menjador de l'antiga presó del centre de Tarragona, ara seu dels serveis territorials de justícia a la ciutat. El gran nombre d'acusats i de testimonis previstos inicialment, més de 200, ha fet que la causa s'hagi traslladat en un espai fora de l'habitual. Una altra de les causes ha estat la coincidència de dos grans macrojudicis, el d'Innova de Reus i el de la cooperativa Brenca. Està previst que l'últim s'allargui fins a finals de mes de juliol i no es pot descartar que aquesta circumstància es pugui pròximament coincidir amb altres casos. Tot plegat abans que les obres del futur fòrum judicial avanci per posar fi a la manca d'espai i a la seu judicial tarragonina. Ja s'han incorporat els 4 nous agents municipals de Sant Joan de les Abadesses. L'objectiu és ampliar el servei de vigilància i seguretat també en horari nocturn. Els agents disposaran del vehicle de la policia municipal i treballaran de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra. Amb aquesta incorporació, Sant Joan torna a disposar d'un servei de vigilància municipal després d'un any arran de la jubilació de l'últim policia local. És una informació de Laura Segú des de Televisió de Ripollès.
13: Després d'un any, Sant Joan de les Abadesses torna a tenir un cos de vigilància, de seguretat i de l'ordre públic. Aquest dilluns s'han incorporat els 4 agents de la Guàrdia Municipal. 3 d'ells són de la comarca, l'altre prové de l'Alt Empordà. En Gorka és la que té un vincle més directe. És fill de Sant Joan de les Abadesses, encara que durant un temps va marxar a Girona. La seva voluntat és poder tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre públic i el civisme.
14: Sí, exacte. Tornar a casa, tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre i es mantingui el control que sempre ha funcionat aquí.
13: Amb la incorporació dels 4 guàrdies s'ampliarà el servei de control i seguretat també algunes nits. Ara bé, encara els faltarà un mes de formació a l'Acadèmia, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La Guàrdia Municipal és un cos de vigilància i seguretat que actuen com a agents de l'autoritat. A Catalunya hi ha uns 500 agents per a 150 municipis.
1: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. I encara en aquest àmbit sanitari, l'activitat de donació i transplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. I tot i que el percentatge de donants vius ha baixat un 1%, les dades globals indiquen un lleuger increment general dels transplantaments realitzats. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades facilitades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra avui, 3 de juny. A Catalunya, els neuròlegs calculen que hi ha unes 2.700 persones amb miastènia, una malaltia neuromuscular poc coneguda que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària, d'origen desconegut, i els afectats reclamen atenció urgent. És una informació de la Maite Polo.
15: Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. Són algunes de les fotografies exposades al vestíbul de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona per ensenyar allò que consideren una malaltia invisible. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral.
16: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. I això afecta moltíssim. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà.
15: 16.000 persones formen part de l'associació Miastènia a l'Estat i demanen més difusió perquè metges i metgesses la puguin detectar abans i l'entorn, inclosos amics i familiars, els comprenguin millor. La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
1: Deu minuts per arribar a 8:15 del matí. L'ONG Educo alerta que amb la fi del curs escolar 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. A més, ha concretat que al voltant d'un 7% d'infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. També hi afegeix els aproximadament 100.000 adolescents que no poden rebre una beca menjador durant el curs perquè estan a secundària i hi ha pocs menjadors. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Aquests són alguns testimonis de famílies que expliquen aquestes circumstàncies.
17: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar, ya no semanal, sino podría ser mensual.
18: Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, sus frutas.
19: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir.

0: La van seguir els docents del Barcelonès que es van manifestar pel centre de la capital catalana. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
1: Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no en les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Íngrid Xavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
2: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
3: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
1: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló, impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia, i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
0: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Roemer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
4: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido, donde ellas nos han apretado mucho, y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
0: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gracienques, que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El duel decisiu començarà a 8:15. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes, que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Dario Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. Xavi Pasqual fa un balanç positiu de la imatge de l'equip després d'una setmana complicada.
5: Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy, muy difícil poder ganar. Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga ACB. Somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente. Entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, un partido muy, muy malo, pero el equipo está bien.
0: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de la ciutat. Ahir al vespre, però, va iniciar la festa amb l'anomenada Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Durant la jornada d'aquest dimecres, al migdia, el tabaler i els 4 gegants, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, seran els encarregats de satisfer els berguedans i berguedanes. Al vespre i fins a la nit, Tabal, Masses, Guites i Gegants Vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere per fer les passades i els passacarrers.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 3 de juny. Nova jornada de tensió aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Tot seguit hi connectarem en directe. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el Papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny sobre la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo. Dels esports destaquem que el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I de la cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg de la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers. Passen gairebé 3 minuts i mig de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada s'inicia amb dues incidències a la xarxa viària. Una avaria a la B20 a Santa Coloma de Gramenet deixa un carril tallat i provoca 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Una segona avaria a la C25 a Santa Coloma de Farners també talla un carril en sentit nord. Circulació intensa també a aquesta hora cap al Nus de la Trinitat en direcció a Barcelona i a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i en sentit nord de Sant Cugat a Cerdanyola. També us hem d'informar avui d'una incidència a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fost fa que els trens circulin a aquesta hora amb mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, ens espera un dimecres tranquil, tot i els núvols que es mantenen a aquesta hora i alguna pluja local. Temps serè aquest matí i amb vent cap a l'Ebre, el Pla de Lleida i també l'Empordà. La temperatura ha refrescat una mica respecte ahir i la tarda acabarà sent de calor, però l'habitual per a les dates. També hi haurà núvols escampats a Girona i al Montseny, més vent a la costa i al prelitoral.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
3: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
2: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
4: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España, no debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
2: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Sáiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
5: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: A Catalunya, mentrestant, el president del govern, Salvador Illa, se sotmetrà demà a la sessió de control del Parlament. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè, assegura, hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
6: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara la solución, y también aprovecho para, estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Anem en directe a la capital del Maresme, on hi tenim el Jaume Dormois i a la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quin és el balanç d'aquesta nit d'aldarulls?
7: Molt bon dia, Helena. Doncs com veus ara mateix aquí al carrer de la Gata s'ha respirat tranquil·litat després d'aquesta nit que, com explicaves, s'ha viscut força tensa i plena d'aldarulls. De fet, aquí darrere nostra veiem un dels resultats perquè, com deia, s'han cremat diversos contenidors, també s'han provocat danys al mobiliari urbà i, doncs, finalment fins al que podem saber per fonts de Mossos d'Esquadra, s'han produït 5 detencions per desordres públics. Totes aquestes persones menors d'edat, excepte un d'ells major d'edat. Aquest dimarts al vespre hi ha hagut un ampli desplegament policial a la zona, amb unitats dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra patrullant i dispersant la concentració de gent. També s'ha hagut de tallar l'avinguda Gatassa perquè l'atenció s'ha concentrat en els principals vials d'aquest barri. Tot plegat arribava aquest dimarts a la nit, després, com comentàveu també, d'un desnonament que ha tingut lloc a l'avinguda Gatassa d'una família amb 4 menors, i aquest desnonament es va viure també amb molts moments de tensió. En aquest cas es van detenir 3 menors més, per tant, en conjunt, durant el dimarts es van acabar detenint un total de 8 persones, i també hi va haver un balanç de 5 dones ferides i diversos agents dels Mossos d'Esquadra ferits, perquè hi va haver, doncs, per part de les persones que volien evitar el desnonament, llançament de diversos objectes cap als agents, i també, doncs, els Mossos van dispersar aquestes concentracions, que també es van traslladar després a serveis socials, doncs, amb porres i amb pistoles de foam. Tot plegat, al vespre va acabar amb una assemblea del Sindicat de l'Habitatge al Parc de Can Tonyí per tractar aquesta situació habitacional que viu al barri, i com apuntàveu, aquest mateix matí de dimecres hi ha previst un nou desnonament també al barri de Cerdanyola. I recordem, per acabar, que fa una miqueta més d'un any, el mes d'abril del 2025, també hi va haver diversos episodis d'atenció aquí al barri de Cerdanyola, amb danys al mobiliari, amb contenidors també cremats, i que va acabar amb la detenció de 4 menors. També afegir que l'alcalde David Bote, l'alcalde de Mataró, ja ha expressat a través de les seves xarxes socials que el govern està a sobre amb aquest dispositiu policial que s'ha anat desplegant en diversos moments aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: Gràcies, Clara. Doncs estarem pendents també del que pugui passar aquest matí amb aquest nou intent de desnonament, de nou llançament aquí, en aquest barri, el barri de Cerdanyola de Mataró. Gràcies, companys, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi, i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
8: Primer de tot, hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres, és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat, i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc, ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia, i perquè, doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del papa a Catalunya ja demostra per ella mateixa la seva estima i respecte pel país, i treu ferro el poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens ho explica Lamón Carvajal.
9: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç, i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
10: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
9: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó 14.
10: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
9: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara, la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. És una de les notícies destacades del dia. Aquest estiu, altre cop, tornem a topar amb el mateix problema. 214.000 infants a Catalunya es quedaran 80 dies sense beca menjador. 85.000 no poden menjar proteïna cada dos dies i un de cada tres no farà ni una setmana de vacances. Són dades que avui alerta Educo, una ONG internacional amb seu a Barcelona, que fa més de 30 anys que treballa pels drets dels infants. En parlem amb Guiomar Tudó. Ella és la directora general adjunta justament d'aquesta entitat. Senyora Tudó, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
11: Bon dia, Helena. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos en ressò.
1: Ho deia jo ara, aquesta dada, 214.000 infants es queden 80 dies sense beca menjador. Què passa a casa seva quan desapareix l'únic àpat complet i nutritiu que tenen garantit durant el curs?
11: Doncs ens podem imaginar què passa, no? Passa que nens i nenes en unes edats crítiques no tenen garantida aquest àpat saludable al dia i per tant estem posant en risc, no?, una alimentació saludable i per tant el seu creixement. Estem, també passa, no?, que estem tenint nens i nenes que es quedaran sense poder tenir lleure en aquestes vacances, sense poder sortir com a mínim una setmana de vacances durant aquests 80 dies que dura l'estiu. Per tant, també estem violant el seu dret, no?, al lleure, que segurament passaran calor perquè són habitatges que no estan preparats. En definitiva, passa que com a territori, com Catalunya, com a estat, a Espanya, no estem garantint els drets dels infants.
1: El govern ha anunciat, però, un augment de beques menjador per al curs vinent. Però l'estiu, insistim, continua sent el gran forat. I un any més ho torneu a denunciar. Quina és la baula que falla sempre? On es trenca el sistema cada estiu perquè tants infants quedin desprotegits?
11: Doncs falla perquè no tenim polítiques públiques que facin que aquests infants no necessitin beca menjador, falla perquè no tenim garantides, no?, l'accés a com a mínim 15 dies de lleure educatiu gratuït en els quals aquests infants puguin tenir aquest àpat garantit al dia. Falla, en definitiva, no?, polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. I és una xifra que arrosseguem des de fa més de 10 anys. És una xifra inacceptable i és una xifra que ens combina a demanar polítiques públiques que realment siguin transformadores i acabin amb la pobresa infantil. D'aquesta manera, no?, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no?, aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant els mesos d'estiu.
1: Molt ràpid, acabo ja, Guiomar Tudó. Vostè ho deia ara, molts d'aquests infants que no tindran ni una sola setmana de vacances i per tant es quedaran sols a casa perquè les famílies no poden pagar casals o colònies, ni que sigui en forma de titular. Quines conseqüències té això en el seu desenvolupament i en la bretxa educativa?
11: El lleure educatiu té un impacte directe també, no?, en l'educació dels infants. Primer perquè ho és educació no formal i té un impacte directe en l'educació formal. Però, a més, no?, estem, insisteixo, violant un dret, tindrà conseqüències en el seu benestar, se sentiran diferents dels seus companys quan tornin a casa, a classe, al setembre, perquè no hauran tingut aquestes vacances, i com dic, durant aquests 80 dies estaran molts d'ells sols a casa. Hem fet una enquesta on posem damunt la taula que a Espanya durant aquest període uns 120.000 nens entre 6 i 10 anys passaran estones llargues a casa sols, i per tant estem, insisteixo, posant en risc els seus drets i el seu benestar i per tant el seu desenvolupament.
1: Guiomar Tudó, gràcies per atendre'ns aquest matí i per posar negre sobre blanc aquest dèficit per als nostres infants. Que vagi bé.
11: Gràcies a vosaltres.
1: I avui, nova jornada de vaga de professors i mestres, en aquest cas a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, concretament, després de la que van fer ahir els docents del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà a les 12 del migdia i ja han votat un 36% del col·lectiu. Parlem ara d'economia perquè el maig tanca a Catalunya amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que a l'abril, una reducció del 2,2%, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Ens n'informa la Carina Bellvé.
12: El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
13: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
12: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
14: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
12: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
1: Encara en aquest àmbit, una notícia d'última hora. Sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones afectades per l'expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9 a 10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Rummer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
15: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido, donde ellas nos han apretado mucho, y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la valoración total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo, sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
1: El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Murcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes, que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Darío Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara, la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. La Universitat de Vic ha tancat els campionats de Catalunya universitaris amb un acte que ha servit per oficialitzar el relleu a la Universitat Internacional de Catalunya, que assumirà l'organització de la pròxima edició. La competició d'aquest any, que s'ha pogut seguir a la xarxa Més, ha reunit prop de 14.000 esportistes. Ens amplia la informació des del Nou TV, Marcel Puig.
16: L'edició ha incorporat novetats com el kàrting i ha recuperat disciplines com l'esquí alpí i el triatló. A més, el 17 de juny la universitat acollirà una competició internacional universitària d'hoquei patins.
17: Ha estat un honor, doncs, poder també posar èmfasi, posar accent en dues disciplines. Som un territori de moltes disciplines esportives, però en especial del món del motor, amb aquesta celebració del Campionat de Catalunya Universitari de kàrting, i també, doncs, en l'hoquei patins, territori d'hoquei.
16: Els campionats han inclòs 14 modalitats individuals en diverses seus, mentre que les competicions per equips s'han disputat en 4 municipis anfitrions, entre ells Vic, Manlleu i Taradell. Sant Cugat del Vallès serà la nova vila esportiva universitària del curs 2026-2027, prenent el relleu de Vic. Pel que fa als resultats esportius, la UVic s'ha proclamat campiona en futbol i rugbi. Els campionats es van iniciar al febrer i les primeres entregues de premis es van celebrar al març.
1: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. Ahir al vespre, però, ja va iniciar la festa amb l'anomenada Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Durant la jornada d'avui dimecres al migdia, el tabaler i els quatre gegants, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, seran els encarregats de satisfer els bergadans i bergadanes. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere per fer les passades i els passacarrers.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Señores, cuídense y andar.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona, l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 3 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el Papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el proper 17 de juny contra la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en xarxa.
2: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no? aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant els mesos d'estiu.
1: Dels esports, el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg a la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i per tant volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i li preguntem a la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
3: Hola, molt bon dia, Elena. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha retencions als accessos del Vallès a l'autopista AP7, com cada matí, circulació força complicada en el tram entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, a la mateixa autopista AP7. Més endavant també hi ha aturades entre Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal, també, com dèiem, en sentit sud. De les accessos del Vallès, també complicacions aquest matí a la C58 amb aturades entre Terrassa i Sabadell en sentit Barcelona i també complicacions entre Montcada, Reixac i Ripollet en sentit sortida en sentit Sabadell arran d'un accident que ocupa el voral. També destacarem de la zona del Baix Llobregat situació viària amb aturades a la D23, amb aturades entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat i més endavant a Esplugues de Llobregat per accedir a la Diagonal de Barcelona. Acabarem situats a la Ronda de Dalt amb complicacions a l'altura de Vall d'Hebron, on hi ha un accident que talla dos carrils en sentit Trinitat i també aturades en sentit Llobregat des del nus de la Trinitat arran d'un vehicle avariat que ja ha pogut ser retirat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: Doncs també avui hi ha problemes al transport públic. La circulació de l'R8 de Rodalies es troba interrompuda. Hi ha retards que superen els 30 minuts a l'R2, la R2 Nord i la R11 per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre. A l'R8 s'ha establert servei alternatiu per carretera en tota la línia. I pel que fa a la previsió del temps, connectem aquesta hora amb en Lluís Miquel Pérez. Avui tenim per davant una jornada sense entrebancs. Està clar que parlem del temps, perquè els entrebancs poden sortir d'un moment a l'altre. Lluís Miquel, bon dia.
4: Bon dia, Helena. Així és, des del punt de vista meteorològic, des del punt de vista social o productiu o de cues de trànsit, ja veiem que n'hi ha molts d'entrebancs com cada matí. Però almenys avui l'atmosfera estarà més calmada, més tranquil·la i com a mínim deixem enrere les molt fortes tempestes que hi va haver ahir en algunes comarques. No a tot arreu, lògicament, però ahir déu-n'hi-do les calamarsades que van caure en alguns indrets entre Osona i també la comarca i les comarques de Girona. Aquest matí ja ha despertat més tranquil i més fresquet. Hem de destacar això, que la temperatura és una mica més baixa que dies enrere, necessitem una jaqueteta a moltes comarques i, a més, accentuada aquesta fredor per una mica de vent que està bufant cap a l'Empordà, també als cims del Pirineu, comarques del Pla de Lleida i també les de l'Ebre. Aquest vent de mica en mica anirà de baixa, també als núvols, fa poca estona encara plovia, per exemple, al Maresme, tot això es retira, i la tarda no portarà tempestes, simplement alguns núvols decoratius a les muntanyes de Girona. Aquesta tarda amb un vent tossut a les comarques de la costa i prelitoral, i amb una calor, de moment, suportable. El temps d'avui s'haurà d'aprofitar, Helena, perquè demà a la tarda tindrem traca de xàfecs. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 8 i 7, tanquem portada i comencem. Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
5: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
6: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
5: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
7: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España, no debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
5: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Saiz deia que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
8: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
9: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del papa en si mateixa a Catalunya ja demostra la seva estima i respecte pel país i treu ferro al poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi ha trobat receptivitat. Ens n'informa Lamont Carvajal.
10: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlarà català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
11: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
11: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors d'edat, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró assegura que van perdre l'habitatge arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més, un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el pròxim 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara, la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. Encara de l'àmbit sanitari, avui també us expliquem que les d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. I tot i que el percentatge de donants vius, ha baixat un 1%, les dades globals indiquen un lleuger increment general dels trasplantaments realitzats. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades facilitades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra avui, 3 de juny. Són ara mateix 8:45 del matí. L'estació del Nord de Barcelona està d'estrena. El 2024 va començar la reforma integral de les instal·lacions i ara ja es pot veure el nou espai. L'estació del Nord és el principal punt d'arribades i sortides d'autocars nacionals i internacionals a la ciutat de Barcelona i cada any hi passen prop de 3 milions de viatgers, una xifra que ha crescut un 50% respecte a l'any 2019. I a la recent remodelada estació del Nord de Barcelona hi hem enviat en Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns com és aquesta remodelada estació i què hi diuen els usuaris.
12: Bon dia, Helena. I un cop han acabat les obres de remodelació, la nova estació del Nord, batejada ara com a Barcelona Nord, guanya i avança camí per convertir-se en el principal hub d'autocars a la ciutat de Barcelona. Les obres de remodelació van començar l'any 2024 i amb un pressupost de 14 milions d'euros s'ha transformat i s'ha remodelat tota aquesta primera planta, espai únic a l'estació de 1.500 metres quadrats. Per què han servit aquestes obres? Doncs per millorar els accessos, principalment pel carrer Nàpols, per l'entrada i sortida de passatgers. També s'han reformat els espais dedicats a la restauració i s'han recuperat tots aquells elements distintius amb la història de l'estació, com ara el mosaic on ens trobem, el mosaic elaborat i dissenyat per l'artista Armand Clavé. Hem passat tot el matí, Helena, aquí a la nova estació de Sants, hem parlat amb els usuaris i la satisfacció per part d'ells és total. Estan molt contents d'aquesta nova estació que rep cada any 3 milions d'usuaris.
13: Está muy bonita, la encontramos bastante rápido, limpia y tiene seguridad. El bus lo encontramos bastante cómodo y rápido, así que sí, nos gustó mucho.
14: Tiene esa pantalla bien cómoda, nos indican los buses cuando llegan y a la hora y todo bien cómodo. Sí, todo bien bueno.
15: La estación bien, yo la veo bonita, sí, muy remodelada, ¿sabes?
16: Bien, yo creo que está muy bien organizada ahora, como la tienen. Yo, por ejemplo, tengo que ir a Berga hoy, ayer estuve mirando en internet los horarios y tal, y he venido directamente al horario, yo creo que lo tienen muy bien organizado. Lo único que no veo bien son los aseos. Yo, por ejemplo, acabo de ir ahora y estaba fatal. Y he abierto varios y estaba fatal. Yo creo que los aseos, como en otras instalaciones grandes, deberían ser como tipo aeropuerto, que tienes aseos normales, no de una gabina que han puesto ahí y están súper sucios.
17: Ha cambiado todo para bien. Ha cambiado demasiado, 100% ha cambiado.
12: Cada dia entren i surten de la ciutat de Barcelona gairebé 7.000 busos interurbans, així que la estratègia de remodelar aquesta estació del Nord també obeeix a la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de millorar i endreçar les parades dels busos interurbans, un mitjà de transport que ha vist com augmentaven les rutes, també les freqüències, tot coincidint amb la crisi de Rodalies.
1: Doncs la veritat, Anna, és que sí que fa goig aquesta nova estació, aquesta estació remodelada, i si a més és pràctica i funciona, ja el sumum. Gràcies, Anna, que vagi bé. Us expliquem també avui que sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones justament afectades per aquest expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. L'ONG Educo alerta que amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. A més, Ha concretat que al voltant d'un 7% d'infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en Xarxa. També escoltem algunes famílies que viuen aquesta circumstància.
2: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no? No estaríem necessitant beques menjador.
18: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí, porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar. Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca, porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, sus frutas.
19: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá.
1: Doncs parlant d'infants i d'escoles, nova jornada de vaga de professors i mestres avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre, després de la que van fer ahir els docents del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents, recordem-ho, està oberta fins demà a les 12 del migdia, i ja han votat un 36% del col·lectiu. I un dels efectes més palpables de la crisi climàtica és l'increment de la temperatura i els episodis de calor extrema que afecten sobretot les ciutats. Davant d'aquesta situació, la Diputació de Barcelona ha desplegat un programa perquè els municipis implementin mesures per mitigar justament la calor. I ens ho explica la Judit Vallès.
20: Crear espais amb ombres, instal·lar tendals, naturalitzar espais urbans o fer accions d'estalvi energètic són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adapta Clima. El fons de prestació amb 16 milions d'euros ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis.

0: ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
1: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Römer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
2: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada. Al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
1: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a 8:15 a la piscina Marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gresienques que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes, que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. I s'ha presentat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que es viurà al circuit de Montmeló del 12 al 14 de juny. La cita aprofitarà la coincidència amb l'any Gaudí per incorporar referències a l'univers creatiu de l'arquitecte. A més, Barcelona tornarà a acollir una nova edició del Fan Village a la plaça de Catalunya del 9 al 13 de juny. I Sara Roces torna a l'Hockey Lliga després de la seva aventura amb el Benfica portuguès i ho fa per reforçar el Vila-sana. L'asturiana és el primer fitxatge de les del Pla d'Urgell. Ens ho explica l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
3: L'asturiana Sara Roces s'ha convertit en el primer fitxatge del Vila-sana per la pròxima temporada. Actualment el Benfica portuguès lluita per guanyar la Lliga a Portugal i acaba de guanyar la Copa. Amb 24 anys, Roces és una fixa de la selecció espanyola i ja s'ha enfrontat en moltes ocasions al Vila-sana en la seva etapa al Gijón.
4: Lo que más me ha llamado la atención del club es el proyecto deportivo que están haciendo. Creo que es un proyecto con mucha ambición. Lo llevan haciendo años atrás muy bien con temas fichajes. Porque al final, como jugadora, como una persona competitiva, pues quiere estar rodeada de las mejores y creo que eso es lo que más me gusta.
3: El projecte esportiu, juntament amb el nivell de les jugadores de l'equip, ha portat a l'asturiana a decidir-se finalment per l'equip del Pla d'Urgell i tornar a l'Hockey Lliga Espanyola, amb l'objectiu, diu, de guanyar-ho tot.
1: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. Ahir al vespre, però, va iniciar la festa ja amb l'anomenada Patum de Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Avui al migdia, el tabaler i els 4 gegants marcaran el ritme al so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells faran els passacarrers amb la Copla Pirineu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona, l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors, i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el Papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. En parlarem tot seguit amb en Joan Maluquer i Ferrer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny per la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia, i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en xarxa.
2: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada 3 infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no? aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant els mesos d'estiu.
1: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I en cultura avui comença oficialment la Patum de Berga, amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg de la festa ja s'ha deixat notar, però, en les darreres hores, amb la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en el sumari. Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. Ens ho amplia en Jordi Casino.
3: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
4: No sé què harán otros, No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
3: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
5: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
3: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez és cordial. Una Elma Saiz que ha titllat Feijó de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
6: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors d'edat, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró assegura que van perdre la vivenda arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. També us hem destacat en titulars que el Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara, a l'atenció primària, la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més, un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el pròxim 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara la reforma haurà de passar al període de consultes i el tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. L'ONG Educo alerta que amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en Xarxa. També escoltem algunes famílies que viuen aquesta circumstància.
2: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada 3 infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no? No estaríem necessitant beques menjador.
7: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado, por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí, porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar. Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca, porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, sus frutas.
8: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá.
1: I si parlem d'infants i escoles, també ho hem de fer de la nova jornada de vaga de professors i mestres que avui fan els docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, després de la que van fer ahir els del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà a les 12 del migdia i a hores d'ara ja han votat un 36% del col·lectiu. Sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones afectades per l'expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. Pel que fa al transport públic, atenció a la mobilitat a aquesta hora. La circulació de l'R8 de Rodalies es troba interrompuda i hi ha retards que superen els 30 minuts de mitjana a l'R2, a l'R2 Nord i a l'R11 per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre. A l'R8 s'ha establert un servei alternatiu per carretera a tota la línia. Més coses. Els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots, a Caldes de Malavella, a la Selva, han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir d'un any, que va viure fa uns 4 milions d'anys. Aquest exemplar, conservat gairebé íntegrament, és l'esquelet juvenil de tapir més complet trobat fins ara a Europa i ofereix una oportunitat única per estudiar el desenvolupament i la biologia d'aquests animals del Pliocè. Un equip especialitzat s'encarregarà de netejar i estabilitzar les restes perquè, més endavant, puguin ser estudiades en detall i permetin obtenir nous coneixements sobre aquesta espècie extingida. En uns minuts arrenca a Granollers, al Vallès Oriental, el MAC, el Mercat Audiovisual de Catalunya, que en aquesta edició, la número 27, se centra en el comportament que té l'audiència davant dels nous continguts, tant humans com fets amb intel·ligència artificial. Anem, doncs, cap al recinte Roca Umbert de Granollers per conèixer més detalls d'aquest certamen i ho fem amb la Judit Anguera i la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió. Bon dia, Ruth. Tot a punt perquè arrenqui el MAC?
9: Molt bon dia, doncs sí, aquí a Rocaumbert està pràcticament tot a punt perquè arrenqui el Mercat Audiovisual de Catalunya. Una trobada que reuneix professionals del sector per parlar del present, però sobretot del futur dels mitjans de comunicació. Enguany s'ha posat el focus en una pregunta clau. Quin paper tenen avui els mitjans per la ciutadania? I per conèixer tots els detalls estem amb en Lau Delgado, el director del Mercat Audiovisual de Catalunya. Bon dia, Lau. Bon Explica'ns pràcticament tot a punt ja per començar.
10: Sí, estem a punt de començar. Tot un any complicat, no?, d'organitzar, i res, esperem ara obrir portes d'aquí mitja hora, imminentment.
9: Expliqueu què es trobaran els professionals que visiten avui al MAC.
10: Bé, els professionals que vinguin avui al MAC es trobaran una línia de conferències, taules de debat, demostracions vinculades a tots els temes del sector, més un focus, una línia de continuïtat de contingut, que és el tema de les audiències, no? Analitzarem com estan les audiències, com impacten en els mitjans, a l'audiència humana, i també veurem què passa amb l'audiència sintètica i també com veiem com l'audiència humana acaba reaccionant davant dels continguts que no han fet humans, no? Que són els que estan fets amb tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial.
9: En grans trets, en quin punt...
10: El sector audiovisual evoluciona amb força, està en un procés de creixement alt, l'únic que està també en un nivell també molt alt de transformació, com altres sectors vinculats en el món digital. Hi ha la irrupció d'una sèrie de tecnologies que estan canviant el mapa i que hem de saber quins són els escenaris futurs per poder-nos recol·locar i ser el més competitius possibles.
9: I en tot aquest debat, no, quin paper és el que juguen els mitjans de proximitat i els mitjans locals?
10: Els mitjans de proximitat tenen un petit avantatge amb tot això, doncs, que tenen una sèrie d'especificitats que no tenen els altres. Hi ha un punt en el món de la digitalització i de les tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial que és que necessiten patrons i bases de dades molt altes, normalment digitalitzades. Llavors, tot aquest volum d'informació funciona molt bé a nivell global i a nivell universal com a patrons estàndard, però quan poses el focus en espais més petits, més micro, la informació ja flueix d'una altra manera i les fonts d'informació no són tan generalistes. I aquí és on tenim l'avantatge dels mitjans de comunicació de proximitat.
9: Podem parlar de xifres d'aquest any? No sé quants professionals s'han inscrit per formar-hi part.
10: Sí, normalment fins que no acaba el MAC no ho sabem, perquè durant el dia apareixen nous inscrits, estem prop dels 900 inscrits que ahir la nit. En tot cas, el que a nosaltres ens interessa no tant és el número d'inscrits, que evidentment està creixent molt, crec que fa 3 anys eren 500, o sigui, estem pràcticament a punt de doblar, sinó la pluralitat d'aquests inscrits. Venen de diferents procedències, diferents camps del sector visual, això és el que ens interessa, no? Que l'oferta sigui prou diversa i que no ens quedem amb un sol subsector, sinó que els puguem anar ampliant.
9: Genial, Lau, doncs moltíssimes gràcies. Veurem, doncs, aquí a Reconvert quins debats deixa i quines conclusions deixa aquesta nova edició del Mercat Audiovisual de Catalunya, que tot just està a punt de començar. Arrencarà ara a les 9 amb la cerimònia d'inici a la nau B1 d'aquí de Reconvert.
1: I quan passen 2 minuts de 9:15, és moment per als esports. I avui amb la Marta Casas de cap a la piscina. Marta, perquè, bon dia, el Mataró és el campió de la divisió femenina d'honor de waterpolo.
11: Doncs sí, bon dia. Van imposar-se les del Maresme a la Sant Andreu per 9-10 en el partit de desempat de la final d'aquesta lliga femenina de waterpolo. En una piscina Pere Serrat que estava plena a vessar, les andreuenques no van aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart van permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera de el Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Römer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador Dani Ballart destaca el mèrit de ser campiones.
12: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada. Al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
11: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gracienques que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El duel decisiu començarà a partir de 8:15. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de la CB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Darío Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara la sèrie es trasllada al Palau on demà els blaugranes ja podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. Xavi Pasqual fa un balanç positiu de la imatge de l'equip després d'una setmana complicada.
13: Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy, muy difícil poder ganar. Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga ACB. Pues somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente. Entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, un partido muy, muy malo. Pero el equipo está bien.
11: Avui serà el torn del Joventut, que debutarà el play-off a la pista del Baskonia. A partir de les 9, els badalonins encetaran el Bues Arena a la sèrie dels quarts de final. Amb la baixa d'Ante Tomic, alguns jugadors, com l'acabat d'arribar Yanis Moren, estan cridats a fer un pas endavant. És una informació d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
14: El Baskonia és un dels equips més físics a la Lliga. Omoruji, Diakité o Sedekerskis, per exemple, són jugadors interiors polivalents que han posat un mur a la zona. Un poder físic que ha ajudat l'equip baskonista a alçar-se amb el títol de la Copa del Rei a València. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut ha reforçat la pintura amb el francès Yanis Moran. Tres partits per ell amb la samarreta verdinegra amb gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Tomic disponible, l'ex al Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides baskonistes.
15: Tant el Yanis com el Simon, que són els nostres centres més clàssics, ens han de donar un altre registre, i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Kurucs de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és, està clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
14: El Joventut no pot comptar encara amb Ante Tomic, que es troba en ple procés de recuperació de la seva lesió als isquios. Així que Moren farà parella amb el suec Birgander en el joc interior.
11: S'ha presentat el Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1, que es viurà al circuit de Montmeló del 12 al 14 de juny. La cita aprofitarà la coincidència amb l'any Gaudí per incorporar referències a l'univers creatiu de l'arquitecte. A més, Barcelona tornarà a acollir una nova edició del Fan Village a la plaça de Catalunya del 9 al 13 de juny. El president del circuit, Miquel Samper, reivindica que la cita amb els monoplaces és ja una tradició de país.
16: Una oportunitat per projectar el nostre país en el món, a la mar d'aquest any que us deia, any Gaudí, que és tan i tan important per nosaltres. Cultura, patrimoni, esports, i el que és, crec, de justícia avui és recordar tres dècades, no és poca cosa, tres dècades que venen a més d'abans, Terramar, Pedralbes, Montjuïc, i això és la tradició d'un país.
11: El Barça és el club que aportarà més jugadors al Mundial de Futbol amb un total de 16 internacionals. La selecció espanyola és la que compta amb més representació, amb 8 jugadors. Dos d'ells, Dani Olmo i Ferran Torres, han parlat en les darreres hores de l'evolució de la lesió de Lamine Yamal i de com afronten la cita.
17: Entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros.
18: Que hay presión, no lo vamos a negar, representamos a la ilusión de todo un país que para nosotros pues es desde que somos niños lo hemos soñado, entonces pues tenemos ese punto de presión que en gran parte nos gusta.
11: I ja feia temps que era un secret a veus i ara ja s'ha fet oficial. És el nou destí de Michel Sánchez, el tècnic serà el nou entrenador de l'Ajax neerlandès. Després de 5 temporades a la banqueta del Girona, culminades pel descens a segona divisió, el madrileny ha signat amb el club d'Amsterdam fins al 2028. Substitueix a la banqueta el català Òscar García Junyent, que ha tancat el curs amb el conjunt d'Amsterdam a la cinquena posició de l'Eredivisie. Michel compta amb tota la confiança del club, com ha remarcat el director tècnic Jordi Cruyff. Doncs era una notícia que estàvem pendents que s'acabés de confirmar, ara ja ho sabem, haurem de tenir un ull posat també a veure què passa a la Lliga neerlandesa a la propera temporada.
1: Home, Amsterdam també és una bonica ciutat.
11: I tant, de Girona a Amsterdam, d'un lloc maco a un altre.
1: Molt bé, Marta, fins demà.
11: Adéu.
1: Que vagi bé. Pel que fa a la cultura, avui arrenca oficialment la Patum de Berga i ho fa, com sempre, amb les tradicionals passades per el barri vell, pels carrers del barri vell de la ciutat. De fet, us direm, però, que ahir, justament, ja es va iniciar el que és l'anomenada Patum de la Llar, que protagonitzen persones amb diversitat funcional. I avui, al migdia, el tabaler i els quatre gegants marcaran el ritme, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells faran els passacarrers amb la cobla Pirineu. I ara us apropem una exposició al Museu d'Història de Barcelona que recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Ens en dona tots els detalls en David Navarro.
3: L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
19: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
3: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
20: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat, i per tant és una peça que val la pena de veure.
3: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
1: La Ciutadella de Roses ha iniciat una nova actuació per millorar el monument. En aquesta ocasió vol recuperar la seva imatge més imponent. Acaben de començar unes obres als fossats del monument per retirar tot tones de terra acumulada i deixar a la vista la seva grandiositat. L'objectiu principal d'aquest rebaix és aconseguir la recuperació visual del volum dels murs i posar en valor tot el conjunt monumental. També a Mataró, l'Ajuntament ha anunciat la compra d'una casa per destapar un nou tram de l'antiga muralla de la ciutat que data del segle XVI. La intenció del consistori és obrir definitivament aquest vial. Doncs d'aquesta manera posem avui el punt i final. Que vagi molt bé el dia. Fins demà a les 7. Adéu.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En uns minuts arrenca a Granollers la 27a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, el MAC, una edició que girarà entorn al comportament que té l'audiència davant dels nous continguts, tant humans com fets amb intel·ligència artificial. Escoltem Lau Delgado, que és el director del MAC.
2: Analitzarem com estan les audiències, com impacten en els mitjans, a l'audiència humana, i també veurem què passa amb l'audiència sintètica i també com veiem com l'audiència humana acaba reaccionant davant dels continguts que no han fet humans, no? Que són els que estan fets amb tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial.
1: Durant tota la jornada s'organitzen debats, taules rodones i conferències sobre quin paper tenen avui els mitjans de comunicació en la ciutadania. I en clau política, Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. I Òmnium, l'ANC, el Consell de la República, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al Papa Lleó XIV perquè prioritzi l'ús del català durant la seva visita a Catalunya, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Les entitats recorden l'arrelament d'Antoni Gaudí a la llengua catalana i alerten del retrocés en el seu ús. També reclamen que l'Església continuï defensant el català i apunten a l'aspiració d'una conferència episcopal catalana. I nova jornada de tensió al barri de Cerdanyola de Mataró, hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar els grups desvalotadors i a l'última hora de la nit es comptabilitzaven també contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. I preacord a Ficosa per reduir l'impacte de l'ERO. Després de la negociació amb els sindicats, el nombre d'afectats passa de 172 a un màxim de 105 treballadors. Les sortides seran voluntàries i es faran de manera progressiva fins al març del 2027. El preacord també inclou indemnitzacions millorades segons l'edat, una clàusula de retorn preferent en cas de noves vacants i també garanties per mantenir les mateixes condicions si l'empresa presenta un nou ERO abans de finals del 2028. I Metges de Catalunya també convoca una nova jornada de vaga el 17 de juny, coincidint amb les mobilitzacions estatals del col·lectiu mèdic previstes entre el 12 i el 19. El sindicat manté les protestes per reclamar millores laborals i denunciar la sobrecàrrega assistencial.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. I Òmnium, l'ANC, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al Papa Lleó XIV perquè prioritzi l'ús del català durant la seva visita a Catalunya, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Les entitats recorden l'arrelament d'Antoni Gaudí a la llengua catalana i alerten del retrocés en el seu ús. També reclamen que l'Església continuï defensant el català i apunten a l'aspiració d'una conferència episcopal catalana. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i al tràfic de marihuana. S'estan realitzant una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia, tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera del resultat de la consulta i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT Intersindical sí que ha mantingut les vagues perquè veuen insuficients les mesures que queden reflectides en l'acord. De fet, avui estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i Tarragona. I Comissions Obreres ha convocat concentracions avui també davant diverses entitats financeres per denunciar la pressió comercial i la sobrecàrrega laboral que assegura que pateixen les plantilles. El sindicat reclama que els beneficis rècord de la banca es reparteixin de manera més justa i alerta que l'actual model de treball està afectant la salut física i mental dels treballadors. I preacord a Ficosa per reduir l'impacte de l'ERO. Després de la negociació amb els sindicats, el nombre d'afectats passa de 172 a un màxim de 105. Les sortides seran voluntàries i es faran de manera progressiva fins al març del 2027. El preacord inclou indemnitzacions millorades segons l'edat, una clàusula de retorn preferent en cas de noves vacants i també garanties per mantenir les mateixes condicions si l'empresa presenta un nou ERO abans del finals del 2028. I en mobilitat, tres incidències afecten a la circulació en aquests moments, una a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, una altra a Santa Coloma de Farners i una altra a la P7 a Barberà del Vallès. Totes deixen un carril tallat. I tret de sortida a Granollers a la 27a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, una edició que girarà entorn el comportament de l'audiència.
0: Notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla. S'ha decidit les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia. Tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera d'aquest resultat i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT Intersindical sigui mantenent les vagues perquè veuen insuficients les mesures de l'acord. Avui, de fet, estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i també de Tarragona. De fet, anem fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim l'Eduard París. Eduard, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs sí, unes 250, aproximadament 250-300 persones aquí a la plaça Imperial en aquesta nova jornada de reivindicacions. Just ara mateix els manifestants es dirigiran cap a l'Avinguda de Roma. Recordem que la jornada ha començat a 8:45 a la Rambla Nova d'aquí de Tarragona. Els manifestants s'han dirigit de forma improvisada a la delegació territorial i ha muntat allí un piquet per dirigir-se aquí a la plaça Imperial Tàrrega, des d'on estan des de fa aproximadament 30 minuts, i ara, com diem, es dirigiran a l'Avinguda de Roma. La idea és que la convocatòria finalitzi cap a la 1:00 amb un vermut reivindicatiu a prop del riu Francolí, sota el pont Ramon i Cajal. Recordem que aquests sindicats són precisament els que estan fent campanya pel no amb aquest preacord signat a USTEC i professors de secundària per part del Departament d'Educació.
1: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I desconvocat el desnonament previst per aquest migdia al barri de Cerdanyola de Mataró després dels greus aldarulls registrats les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 menors per desordres públics i un adult per atemptat contra agents de l'autoritat. Durant la nit es van cremar contenidors i també es van llançar objectes contundents i artefactes incendiaris contra la policia. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i el contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se. Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns, juntament amb PP i Vox, li han demanat a Illa també que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. S'estan realitzant des de primera hora del matí una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat tots els del PSC del 2024 i també del contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se.
2: Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
3: Quines explicacions que necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: Els socis d'investidura Esquerra i els comuns juntament amb el PP i Vox li han demanat a Illa que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I una enquesta del sindicat Estès i Ustec revela que el 93% dels alumnes i el 86% dels docents utilitzen eines d'intel·ligència artificial amb finalitats educatives. L'alumnat hi dedica de mitjana una hora diària per fer resum, resoldre dubtes o bé elaborar treballs, mentre que gairebé un 28% admet que copia directament continguts generats per la intel·ligència artificial sense revisar-los. I entren en funcionament els sensors de substàncies tòxiques a l'entorn dels polígons químics tarragonins. Ja estan operatius i també ja estan integrats al Pla Secta, com també el sistema és alert. Ens amplia aquesta informació la nostra companya Laura Casas.
4: La xarxa compta amb 432 sensors que fa mesos que ja estan instal·lats i que permetran detectar fins a 5 substàncies diferents, com l'òxid d'etilè, el clor o l'amoníac. La delegada del govern a Tarragona i directora del Pla Secta, Lucía López Cerdán, ha explicat que ja s'han fet les proves pertinents. Diu que els sensors afegiran una capa de seguretat més.
5: Creiem que funcionarà bé, creiem que és una capa més de seguretat, com us deia abans. Creiem que el Pla Secta al final es tracta d'això, no? D'anar incorporant aspectes, no? que millorin, no? la percepció i sobretot la seguretat de la nostra ciutadania.
4: Els sensors s'han situat en punts estratègics dels polígons nord i sud, així com a la zona d'influència del port de Tarragona.
1: I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimecres 3 de juny. Comencem amb un repàs als titulars.

La policia local de Malgrat interromp un narcoassalt a un carregament de 100 quilos de haixís a Camp Patalina. El programa Vacances en Pau portarà aquest estiu 4 infants saharauis a Malgrat i Santa Susana. Miquel Casajoana, regidor de Junts per Malgrat, ha qualificat el mandat actual de nom a la causa dels canvis en la governabilitat durant el primer any.

0: La policia local de Malgrat va interrompre divendres al vespre un assalt entre bandes de narcotraficants amb un important carregament de 150 quilos de haixís en una nau industrial del polígon de Camp Patalina. L'operació es va activar per l'avís d'un ciutadà i en el procés es va detenir a dues persones. Quan dues patrulles de la policia local van accedir a la nau, els agents es van trobar una escena de pel·lícula. Un grup d'individus encaputxats que s'haurien fet passar per policies estava intentant sostreure el haixís d'un tràiler mentre els membres de l'altra banda descarregaven la mercaderia. A l'interior del vehicle, matrícula marroquina, hi havia uns 150 quilos de haixís amagats entre la càrrega amb un valor estimat d'uns 300.000 euros. En el moment de la intervenció policial es van produir moments de violència davant la situació de risc. Un dels agents va efectuar un tret a l'aire com a mesura dissuasòria. Diversos sospitosos van aconseguir fugir després d'embestir la furgoneta policial que bloquejava la sortida i abandonar el lloc en dos vehicles. Quatre infants saharauis passaran els mesos de juliol i agost a Malgrat i Santa Susana gràcies al programa d'acollida Vacances en Pau impulsat a la vila per l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara. La iniciativa permet que nens i nenes procedents dels camps de refugiats saharauis d'Algèria puguin allunyar-se durant l'estiu de les altes temperatures del desert que sovint superen els 50 graus. Ho ha explicat el president de l'entitat, Josep Gelpí, en una entrevista a on a Malgrat, segons ha detallat, aquest any hi ha previstes tres famílies d'acollida a la zona, dues de Malgrat i una de Santa Susana. Escoltem l'entrevista. Bé, aquest estiu diversos infants saharauis tornaran a passar els mesos més calorosos lluny dels camps de refugiats gràcies al programa Vacances en Pau, una iniciativa solidària que permet acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu en diferents famílies d'aquí del territori. A Malgrat, el projecte el porta doncs l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara i avui volem conèixer millor doncs aquesta iniciativa, saber com funciona el programa d'acollida i quines famílies doncs, saber si encara es necessiten famílies o si no, quins requisits es demanen perquè aquestes famílies doncs puguin optar i participar a aquest programa, no? En parlem amb el president de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, en Josep Gelpí. Josep, encantat de que estiguis aquí amb nosaltres.
1: Bona tarda i gràcies per convidar-nos.
0: Bé, en primer lloc, explica'ns exactament què és el programa Vacances en Pau i com funciona.
1: Bé, el programa Vacances en Pau es neix el 1987 aproximadament, que varen venir davant de la necessitat dels nens i nenes refugiats en el Sàhara Occidental, del Sàhara Occidental a Algèria, al sud-oest, i per crear aquesta necessitat que tenien aquests infants, doncs per veure com funcionaria. Venien col·lectivament, estaven en llocs tots junts, però a partir d'aquí es van a desenvolupant i millorant pel fet de que pogués sortir el màxim nombre d'infants des d'allà. Uh-huh. Aleshores, al principi venien molt poquets, però això es va anar desenvolupant a nivell de Catalunya, de tot el territori i alguns altres països d'Europa, sobretot del sud, en què aquests infants podien gaudir d'una climatologia, bàsicament, una climatologia totalment diferent d'allà on estan durant l'estiu, que l'estiu es arriba a 50 graus a l'ombra. Uh-huh. Aleshores, es va crear aquest treball que és de formigueta però que es comença a partir del gener, bé, a final d'any ja es comença a treballar i veure les necessitats i els que podran sortir fins a arribar a les dates que estem ara, que ja gairebé estem tancant les llistes dels infants que podran sortir als campaments aquest estiu.
0: Val, aclarem que l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara és de les pioneres en aquest projecte?
1: Bé, aquí a Malgrat, de fet, l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, primer hi va haver-hi la plataforma Malgrat amb el Sàhara, perquè ens va venir aquesta informació arrel d'una entitat de Girona, ens va arribar aquí, que era quan hi havia el tema de Bòsnia, i en aquells moments hi havia Malgrat Solidari. Mm. A partir d'aquí la informació ens va arribar, es van començar a buscar famílies, llavors es va crear la plataforma, però a mesura que vam anar passant els anys, com que teníem més necessitats i econòmiques i tot, doncs era recórrer a l'administració local. Per tant, llavors, el 2004 va ser quan ens vam crear. Però això ja va començar el 1996 aquí a Malgrat. És a dir, per la costa, des de Girona fins a Malgrat, i de Malgrat em sembla que després també hi havia Badalona. En tots aquests anys ha anat augmentant el nombre de pobles, per la costa i a l'interior és igual, perquè poguessin venir el màxim d'infants.
0: Val, i vosaltres quins pobles cobriu, a part de Malgrat? Cobriu altres pobles
1: bé,
0: de la comarca?
1: Bé, nosaltres sí, ens van creure la que podríem portar a terme 7 pobles d'aquí al voltant. Agafem per la costa des de Tordera fins a Sant Pol.
0: Déu-n'hi-do.
1: Hi havia hagut els seus temps àlgics i havíem arribat a tenir 17-18 infants en tota aquesta zona, que era un nombre important. I ara, doncs, bé, des de la pandèmia això va davallar molt perquè la gent es va refredar, és a dir, em refereixo a les famílies voluntàries d'acollida, i intentem tornar a anar fent aquest treball de formigueta per augmentar el màxim possible el nombre de famílies voluntàries d'acollida.
0: Val, aquest any quants nens saharauis, nens i nenes, vindran aquí a... Bueno, vindran a Malgrat i a la resta de pobles que sí. Porteu vosaltres.
1: Aquesta treballada també és a nivell de tot l'estat espanyol, que és on majoritàriament venen més infants. Aquesta treballada, doncs, ha sigut importantíssima per tot arreu, i parlant concretament des de Catalunya, doncs de just abans de la pandèmia potser estàvem a l'entorn d'uns 600 infants i ara estem a l'entorn de 200, que ara no sabem els nombres d'aquest any, el número d'aquest any, però uns 250, als voltants de 250.
0: Val, és a dir, que encara no podem concretar els d'aquí Malgrat, els nanos que vindran aquí Malgrat.
1: Sí, els d'aquí Malgrat, si jo parlo al nivell general de Catalunya.
0: Val, i aquí Malgrat?
1: D'aquí Malgrat... si res no capgira, de moment estem amb 4 infants.
0: 4 infants.
1: En la zona d'aquí Malgrat.
0: Val, 4 infants que estaran en 4 famílies, entenc?
1: Sí, no. Hi ha una família que en té dos, perquè per combinacions que hi van haver són de Santa Susana, aquesta família, i llavors dues famílies d'aquí Malgrat que en tindran un cada un.
0: Val, a part de Malgrat, Tordera, Sant Pol, sabem dades?
1: No, aquest any Sant Pol, Santa Susana i Malgrat, de moment són on hi ha tan sols dues famílies voluntàries d'acollida. Sí que hi ha hagut algú que s'ha demanat informació de Pineda o de Tordera, però no ha acabat de Palafolls també, però no ha acabat de quallar. Què passa? És que molta gent, doncs, com que són 2 mesos l'estada que estan aquests infants aquí, juliol i agost, que és quan hi ha més necessitat d'anar als campaments, que ells tampoc van a escola, molta gent té programades unes vacances, que si tenen un mes o tenen 3 setmanes, etc. Totes aquestes coses que els refreda una mica el fet d'apuntar-se en aquest projecte.
0: Clar, i bueno, a part de que t'has d'adaptar una miqueta, no? Doncs això, no? A tenir un nen o una nena aquí una estada d'un cert temps, també entenc que has de complir amb uns requisits, pot ser?
1: Sí, evidentment. A veure, nosaltres un dels bàsics, dels requisits bàsics és que tinguis temps per dedicar a aquest infant, en què pot ser que aquesta família sigui una família que tingui fills, que no tingui fills, que sigui monoparental, és igual. El fet no serà millor ni pitjor. És una qüestió que hi puguis dedicar temps. I que hi ha les necessitats bàsiques de cop pel fet que els atraiem dels campaments, que són doncs aquesta alimentació equilibrada, aquestes visites mèdiques, visites odontològiques, oftalmològiques, perquè tot això ho reben allà i pateixen molt. I això és un dels requisits importants. Llavors n'hi ha algun altre que quan estan els infants aquí i que demanem a la família que pugui participar també, quan hi ha alguna concentració, que a vegades normalment es fa, o alguna concentració o manifestació a Barcelona, llavors si hi ha algun ajuntament que puguem fer la benvinguda, també és viatge, llavors ja no estan obligats, però qui vulgui pugui anar al Parlament, que els hi fan una rebuda en aquests infants a nivell de Catalunya. Bé, són aquestes coses bàsiques, però ja dic, primordialment és que es tingui temps igual que dedicaries a un dels teus fills, i aquestes necessitats bàsiques com és la revisió mèdica i el... I l'alimentació, que per descomptar l'alimentació, tot i que ells no mengen porc, ho dic ja i aprofito perquè no mengen jalufo, però que l'alimentació equilibrada aquí la tenen, i els hi veus un canvi físicament des dels primers dies d'aquests 2 mesos cap al final, doncs que ha canviat, perquè allà la necessitat és molta.
0: Clar. S'entén, també, ara que ho explica, s'entén també perquè és cada cop més complicat, no?, amb l'enduriment de la vida, la gent que té els seus camps, també, que les coses estan més cares, és més difícil, no?, comprometre's a agafar, acollir a un nen o una nena de manera temporal, ni que sigui en aquests mesos d'estiu, però bé, Què representa? Perquè m'ha agradat això últim que has dit, no? L'evolució del nen, no? Quan arriba aquí...
1: Sí, físicament, físicament, a veure, aquí com venen els infants, n'hi ha que, com els d'aquí, que són de vida, és a dir, que els agrada menjar molt, i n'hi ha que no els agrada menjar tant.
0: Uh-huh.
1: Llavors, la qüestió és que serà una alimentació equilibrada, uh-huh. i allà que gairebé sempre mengen el mateix, ara, per exemple, avui és la festa del xai, Eid Mubarak, a tots els musulmans. Doncs allà faran la gran festa i menjaran un xai entre no sé quants membres de les famílies i que s'ho reparteixen entre els veïns i tot. Carn no és que en mengin gaire, mengen carn de camell i cuiden algunes cabres, llavors això, però és unes coses molt puntuals, perquè bàsicament doncs, els ajuts que reben, que s'han retallat moltíssim des de l'ACNUR i la PAM, i amb aquests ajuts internacionals, llavors hi ha les possibles caravanes que es puguin realitzar des d'aquí i que s'envien davant de les necessitats que tenen els campaments.
0: I quina és la seva experiència? O sigui, quan acaben aquest temps, no? O sigui, de tot el que viuen allà i el que viuen aquí, és a dir, què és el que s'emporten? Perquè entenc que, clar, això ho heu viscut altres anys, els nens aquests repeteixen, tornen a venir... Què passa?
1: Sí, a veure, el projecte és de 8 a 12 anys. El que passa que durant aquesta reducció de quantitat de famílies voluntàries d'acollida, aquests nens mirem de que es repeteixin, potser no repetiran els 4 anys, potser en repetiran 3, però que hi hagi un seguiment perquè ara hauran de venir aviat els del 2016, que puguin participar al màxim nombre i que puguin gaudir d'aquests mesos. El fet de que venen aquí, hi ha d'haver-hi també que si poden participar amb casals o és igual, o amb els coneguts d'aquí, aquest intercanvi cultural d'una zona amb l'altra. I ells això s'ho emporten molt contents, no? De fet, a vegades n'hi ha que diuen ara tots tenen mòbil per facilitat, vull dir que hi ha aquest contacte que es realitza d'aquí amb les famílies dels campaments, les famílies biològiques amb les voluntàries tenen un cert contacte periòdic o així, i van parlant, a part de quan hi ha els infants aquí, que sempre estan un cop o dos a la setmana parlen amb la família, no?
0: Mm-hmm.
1: Això els nanos llavors ho expliquen, no? Que si el mar, que no els agrada gaire, n'hi ha pocs que els agradi el mar, però la piscina sobretot, el tema de gelats, a veure, tota aquesta sèrie de coses que allà estan tan mancades, doncs llavors ho plasmen a la família de la manera que ho han viscut ells. Jo recordo abans que els primers anys se'ls hi feia moltes fotografies i es feia un àlbum i se'ls hi donava, i llavors allà ells ho tenien com un tresor. Ara, evidentment, no tenen el telèfon d'aquí, però com que hi ha els mitjans per poder enviar les fotografies a les famílies d'allà, doncs bé, és un altre sistema perquè vegin-la des d'allà, que és el que hi ha aquí.
0: Déu-n'hi-do, aquest projecte de Vacances en Pau. Avui ho hem parlat amb en Josep Gelpí, president de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara. Josep, des d'aquí, malgrat, tornem a convidar de cara a un futur perquè ens expliqueu futures activitats des de l'associació i perquè mantinguem el contacte. I res, desitjar-li molt bona tarda, que vagi molt bé.
1: Nosaltres agraïm la vostra col·laboració per poder donar ressò d'aquest projecte i a veure si de cares a l'any vinent podem aconseguir que puguin venir més infants i que puguin passar els estius tant... Aquí els passem molt calorosos, però allà en els campaments de refugiats encara més. És donar-los un cop de mà i que en treguin el màxim profit possible.
0: Perfecte, vagi molt bé, gràcies.
1: Gràcies.
2: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: Miquel Casajoana, regidor de Junts pel Malgrat, ha qualificat el mandat actual d'anòmal a causa dels canvis en la governabilitat durant el primer any. Ho ha fet a l'espai de l'entrevista política d'Ona Malgrat. Escoltem l'entrevista.
3: Dimecres, d'entrevista política. En aquesta ocasió tenim amb nosaltres a Miquel Casajoana, regidor de Junts per Malgrat. Benvingut.
4: Hola, bon dia, Laura.
3: Gràcies per ser avui amb nosaltres. Parlem de projectes urbans. Tothom diu que el poble està ple d'obres i que està ple d'obres perquè se'ns apropen les eleccions municipals.
4: Entenc que es tingui aquesta visió perquè realment és així. Ara mateix, precisament, s'estan encadenant diverses obres de projectes urbans al municipi, però la veritat és que les hem anat fent al llarg del mandat. Tant a carrer Nàpols, passatge Alzina, després a Sant Pere i Sant Tel, encara estan en obres, la pujada al castell i el carrer Girona. Són les principals obres que s'han fet a nivell de carrers, però és veritat que hem anat fent més inversions en el transcurs del, en el transcurs del mandat, que a vegades no són tan visibles, com per exemple, per donar-ne un exemple que és menys visible, doncs s'ha estat invertint durant molts anys en els nínxols del cementiri, que necessitaven una reforma i que al final és una partida bastant important dins del pressupost municipal, o de la balustrada del Parc del Castell, que estava en molt mal estat i que a vegades no són tan visibles, però que també són, són actuacions que es van fent.
3: En tot cas, què és el que tenim en marxa i amb quin objectiu polític al final, no? Per què hem apostat per fer aquestes actuacions?
4: De les dues que tenim en marxa, la reforma que s'està fent de la pujada del castell és un projecte que deriva de medi ambient, que hem rebut una subvenció per seguir treballant aquest itinerari bioclimàtic per ajudar a mitigar els efectes del canvi climàtic i d'aquestes onades de calor. Per tant, aquest trajecte que va des de baix del carrer Segre, passant pel centre cívic, baixant per la pujada del castell, enllaçant amb Desclapers, que perquè ens entenguem, plaça Barretina, fins al final del carrer de Mar, doncs hi ha una projecció, un estudi fet per convertir tot aquest itinerari, diguéssim, en això, en un espai de refugi bioclimàtic, amb arbres, amb elements que facin que sigui més amable de transitar per allà. En segon lloc, la que té una afectació més important ara mateix al municipi, que és la del carrer Girona, l'entrada nord del municipi, perquè ens entenguem. Aquí sí que va ser una decisió política, en aquest cas. S'ha estat treballant durant ja uns quants anys amb el tema dels suds, d'aquests espais, perquè ens entenguem, aquests pous de pedres, no? aquests espais per incorporar l'aigua de la pluja al freàtic, i per evitar, sobretot, que la part baixa del municipi hi arribi tanta aigua i s'inundin els carrers. En aquest cas, aquesta obra del carrer Girona va en aquest sentit, que és una actuació de transformació urbana que ajudarà a reduir l'espai cimentat, a augmentar l'espai de vegetació, a fer l'espai més amable, més resilient, i crec que serà... té una afectació important, i entenc les reticències que puguin tenir els veïns, però tindrà una afectació, crec que quan sigui acabat, l'entrada nord del municipi canviarà totalment i ho agrairem. Ho agrairem perquè és una de les zones de Malgrat que necessita una transformació, on a nivell urbanístic doncs hem anat fent altres zones i allà ha quedat pendent. De fet, aquella mitgera la deixarem similar a com és la mitgera de final de l'Avinguda Mediterrània o la de Països Catalans, que ara, uns anys després d'haver-se fet, queda més espectacular quan totes les arbustives doncs broten i queda molt vistós. La idea és fer una cosa en aquesta línia, en aquest sentit.
3: Quins projectes ens quedaran a dins del calaix quan acabi el mandat?
4: Doncs segurament els més importants que portàvem tant en el programa electoral com els que hem anat treballant durant el mandat, no? Com són la plaça Liceu Catalunya i el Passeig Marítim. En ambdós casos, les inversions que s'han de fer són importants i no les pot assumir l'Ajuntament exclusivament amb fons propis. Per tant, s'ha de seguir treballant la cerca de subvencions d'altres entitats, ja siguin fons Next Generation o amb línies de finançament que apareguin des de la Generalitat o com dic, altres administracions, però sí, l'objectiu és desencallar aquestes dues actuacions, especialment la del Passeig Marítim, que sabem que arrosseguem un... ja comença a ser un dèficit històric, en el sentit que ja fa uns quants anys que es va fer la primera fase. Estem intentant per totes resoldre un tema tècnic que hi ha per les canonades de l'aigua del clavegueram, que aquí entren en joc tant l'ACA com el Consell Comarcal, i bé, estem intentant que ens donin una resposta en aquest sentit. I després, com deia, el tema del finançament. Estem parlant d'un increment substancial del cost de l'obra des de que es va pressupostar inicialment a l'actual, per tot el que ja sabem que ha passat, no? Increment de preus, diversos conflictes bèl·lics o fins i tot el Covid. I pel que fa a la plaça Liceu Catalunya... Aquesta obra té una afectació important en molts nivells, a nivell de mobilitat, a nivell de l'espai en si, a nivell del trasllat del mercat, com ja vam explicar en el seu moment. Per tant, creiem que el millor és fragmentar l'obra en fases.
3: Sí.
4: I el canvi d'usos que poden tenir les places és una qüestió urbanística que bé, que ha de seguir el seu recorregut. Ja sabem que totes les qüestions urbanístiques es demoren més del que ens agradaria, però esperem també que la persona responsable a partir de l'any que ve segueixi el curs d'aquest projecte que s'ha iniciat, i esperem, doncs, el mandat que ve, que es vegi almenys la primera fase finalitzada. Una cosa també molt, molt rellevant d'aquest espai és tot l'aparcament que es perd, i nosaltres tenim clar que no podem perdre tot l'aparcament que hi ha al costat sud, perquè ens entenguem, de la plaça. sense abans compensar totes aquestes places amb una altra bossa d'aparcaments en el municipi. Per tant, això també és una complexitat afegida en aquesta plaça que ens condiciona una mica el projecte en general.
3: Sigui com sigui, seran projectes que trobarem, no, el programa electoral de Junts de cara a l'any que ve, de Junts per Malgrat.
4: Seria el més natural del món, sí, evidentment. Sí, sí,
3: no es mulla.
4: No, sí, sí, vull dir que és lògic, no? Si són les prioritats que sí, des de projectes urbans hem estat treballant, intentant desencallar durant el mandat, doncs el més normal és que el mandat que ve seguim picant pedra per a veure si finalment podem tirar-ho endavant. És molt complex, són projectes molt ambiciosos de transformació municipal. No és, perquè ens entenguem, només asfaltar un carrer, sinó que és repensar totalment un eix social com volem transformar a la plaça en Seu Catalunya i la transformació, com ja vam veure a la primera fase del passeig marítim, i diguéssim deixar endreçada totes aquelles qüestions tècniques que passen sota el subsol, que al final és el problema que tenim al passeig marítim. No és tant el que veiem, diguéssim, la part de vianants, que la tenim resolta, sinó el que hi ha sota del sol.
3: Quin balanç en fa vostè del mandat? Del que portem fins ara, que ara ens queda un any.
4: Ha estat un mandat anòmal per com s'ha succeït tot plegat, no? El govern va començar en minoria, al cap d'uns mesos, per recapitular molt ràpidament, al cap d'uns mesos Junts per Malgrat, nosaltres, els quatre regidors, entrem a govern, llavors hi ha una reubicació de les responsabilitats de cadascú i si bé hem treballat de forma, jo crec que solidària i amb un bon esperit d'equip, és veritat que si des d'inici s'hagués començat amb un govern fort i amb un projecte clar de mandat, doncs alguns dels projectes que s'estan treballant fluirien o s'haguessin desenvolupat d'una manera diferent. I això, enllaçant-ho amb l'any que ve, jo crec que és un recordatori per tothom de que l'any que ve, per un tema polític, sinó per un tema social, no? Que des d'inici sorti una majoria consolidada amb un projecte sòlid i amb uns lideratges que tinguin clar cap on volen portar el municipi.
3: Com ha estat la seva experiència com a regidor?
4: Doncs, si t'he de ser sincer, hi ha dies i dies.
3: Sisplau.
4: Sí, sí, sí. No, podria dir que ha estat fantàstica i que és molt agraïda, però tothom sap que la política municipal al final és la primera trinxera política i hi ha dies de tot. Hi ha dies que en fi, notes que no se't valora la feina i hi ha dies que realment veus que la feina que fas té un impacte de millora de la qualitat de vida dels veïns i se t'agraeix, i aquest poder de transformació que diuen que té la política es fa evident, però és veritat que hi ha dies que, en fi, i més els que mantenim una feina, no?, a l'àmbit privat, compaginar aquestes dues responsabilitats i la família i una cosa i altra, hi ha dies que, evidentment, et venen ganes de tirar la tovallola i dir que sí, posi una altra, no? Però bé, tenim un projecte en ment, crec que el projecte que estem duent a terme des de Junts, des de les regidories que portem des de Junts, té molt de recorregut. Les persones que estem implicades tenim moltes ganes de seguir fent coses pel municipi i això és el que ens dona força i ens motiva per seguir endavant.
3: Li faré la pregunta del milió. Vostè repetirà? Es tornarà a presentar? Anirà a la llista de Junts? De jo... Junts per Malgrat? Perquè com queda aquest tema? Junts per Catalunya, com queda tot plegat?
4: Bé, la relació entre Junts per Malgrat i Junts per Catalunya és excel·lent. De fet, l'espai que veu històricament Junts per Malgrat coincideix o se solapa en una part molt important amb el que és avui Junts per Catalunya. Per tant, tots els que estem a la coalició, i en aquest cas els regidors i la gent de la llista, ens sentim molt còmodes amb aquesta coalició, i és la fórmula que farem servir també l'any que ve per repetir. Si no hi ha cap daltabaix d'ara ara mateix, el que puc dir és que l'estratègia que tenim prevista per l'any que ve segueix sent la mateixa. I pel que fa a la primera pregunta sobre el meu cas personal, ha estat, responent també a la pregunta anterior de com ha anat el mandat, sobretot ha estat un aprenentatge allò acceleradíssim, no? Perquè entrar a l'administració pública sense conèixer-la prèviament és complicat, però bé, ara que he acumulat un seguit

0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls acull l'exposició Habitar el meu cos de l'artista Yolanda Domínguez. D'aquesta mostra, que es pot visitar a la planta baixa de l'equipament, s'emmarca dins la programació del Mes de la Salut de la Dona organitzada per l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament. L'objectiu de la iniciativa és visibilitzar com la pressió estètica impacta en la vida de les dones en totes les seves etapes, des de la infància fins a la vellesa. I l'episodi de calor dels últims dies està patint a les aules. A Calella els termòmetres han superat els 28 graus aquest inici de setmana i en alguns centres de l'Alt Maresme ja s'han registrat màximes per sobre dels 30. L'Institut Bisbe Sivilla asseguren que la calor es nota des de primera hora del matí i que seguir el ritme habitual de les classes s'ha convertit en tot un repte en ple tram final de curs. I a nivell nacional destaquem que l'ONG Educo ha alertat que amb la fi del curs escolar 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense ella durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. Amb la fi del curs escolar això desapareix i, tot i que afirmen que alguns rebran algun tipus de suport, l'ONG ha lamentat que no serà tots els mesos ni arribarà tothom que ho necessita. Més, i afegeix les aproximadament 100.000 adolescents que, tot i necessitar una beca menjador, no la tenen durant el curs, principalment perquè estan a secundària i hi ha pocs menjadors. Davant d'això, ha reclamat beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. I també destaquem que la temperatura de l'aigua del mar ha batut el rècord de maig a tots els punts de mesura dels ports de l'Estat a la costa catalana. Segons l'autoritat portuària, la boia que hi ha a la costa de Barcelona va registrar 24,2 graus diumenge passat a les acaballes de la calorada de la setmana passada, un valor mai registrat fins ara en un mes de maig. Al seu torn, el punt de mesura a prop de la costa de Tarragona va arribar als 24,5 graus el dissabte, cosa també inèdita en el cinquè mes de l'any. El mateix dia, a una boia a prop del Cap de Begur, més allunyada de la costa, es va batre també el rècord, amb 24,5 graus, una temperatura que encara es va quedar curta en comparació amb els 24,6 graus d'un punt de mesura de l'altura del Delta de l'Ebre, també de ports de l'Estat. Moment de repassar la situació meteorològica i ho fem com sempre amb la nostra companya Lluís Mipérez. Bon dia.
1: Bon dia, estem tenint un dimecres espai, una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, el Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do, ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. N'estem pendents a la xarxa.

Repassem els titulars del dia. La policia local de Magrat interromp un narcoassalt a un carregament de 150 quilos d'haixix a Camp Patalina. El programa Vacances en Pau portarà aquest estiu 4 infants saharauis a Malgrat i Santa Susana. El regidor de Junts per Malgrat, Miquel Casajoana, ha defensat a l'entrevista política de la setmana la planificació de les obres urbanístiques que s'estan duent a terme actualment al municipi.

0: Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem dijous a la mateixa hora.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar.
2: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias.
1: En clau política, Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords de Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
3: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
4: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya de les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota.
1: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
3: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família.
3: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
1: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
3: Això serà per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts.
1: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
3: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
1: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo. Joan Barberà.
6: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
1: I cop d'ull al temps, sembla que demà arriba un canvi de temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, el Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 4 minuts a les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ho hem sabut fa només uns minuts. L'executiu espanyol presentarà pressupostos per l'any que ve. El president del govern, Pedro Sánchez, ho ha dit des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, que estan tenint lloc encara ara. Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia, a més, es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
8: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos per l'any 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
2: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
8: Sánchez ha assegurat que Espanya i Catalunya viuen un moment favorable, que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
2: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
8: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar també del tot la llei d'amnistia.
1: Doncs la crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament. L'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions necessàries. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Mon Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
10: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa, o és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
9: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
11: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
9: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
0: Notícies en xarxa.
1: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, que es tradueix en vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. S'estan estenent des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, han destacat, és que el tabaquisme ha baixat fins a mínims històrics a Catalunya. Així tot, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmet un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
1: Gràcies, Maite. No deixem la salut perquè l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa comença a provar fèrules en 3D per a fractures de radi distal. Es tracta d'un projecte que també s'ha fet als hospitals de Campdevànol i Blanes. Són unes fèrules que substitueixen el guix i provoquen menys molèsties segons les primeres valoracions de pacients. En un futur es podran arribar a utilitzar als centres hospitalaris.
3: Durant el 2025, 270 persones van ser ateses a l'Hospital d'Olot per aquest tipus de lesions.
1: Olot FM, Roger Isern.
14: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell. N'ha donat més detalls l'investigador principal d'aquest estudi i cap de servei de traumatologia i cirurgia ortopèdica de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Manel Vancells.
15: Estàvem convençuts que això ens evitaria efectes secundaris negatius, com podria ser edemes a l'extremitat no desitjats, dolor, malposicions a vegades a la fractura. I aleshores, doncs, amb aquest interès, vàrem iniciar doncs, aquest estudi que es varen implicar també els hospitals de Campdevànol i de Blanes-Calella.
14: Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
1: I encara sobre la salut, la donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament els primers 4 mesos d'enguany.
3: Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan a la llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de salut.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV també farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part de l'acte del 10 de juny.
3: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes amb la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
1: Això mentre diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita papal sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández, bon dia.
16: Bon dia. Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
17: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
16: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
1: Atenció a aquesta xifra, 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès, amb la participació també d'USTEC, que analitza la irrupció de la intel·ligència artificial en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fa servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
19: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a
17: pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
18: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
1: I tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, en aquest cas avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per expressar el rebuig al preacord assolit entre USTEC i el Departament d'Educació. A Tarragona la manifestació ha plegat prop de 300 docents des de la Rambla Nova i fins al riu Francolí. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
14: Convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb el Departament d'Educació, CGT, Intersindical, la Coordinadora Obrera Sindical i CNT, els mestres i professors s'han concentrat cap a 9:15 a l'estàtua dels Despullats a la Rambla Nova. Des d'allà han anat cap a la seu dels serveis territorials del Departament d'Educació, des d'on han fet una atenció als mitjans. Carlos Alcalde, portaveu de l'Assemblea de Docents del Camp de Tarragona, ha reclamat la negativa al preacord per tal d'aconseguir encara més millores.
19: I per això hem animat a votar no a aquest preacord perquè pensem que és un moment històric, que està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
14: Posteriorment, els manifestants s'han dirigit cap a la plaça Imperial, on han tallat parcialment el trànsit durant gairebé una hora. Tot seguit, la manifestació s'ha dirigit cap a l'avinguda de Romà per acabar a prop del riu Francolí, sota el pont de Ramon y Cajal, on han celebrat un vermut reivindicatiu i una posterior assemblea.
0: Notícies en xarxa.
1: Ens situem ara a Barcelona. L'Ajuntament es prepara ja per la campanya d'estiu, sobretot pel que fa a la seguretat i la neteja. Enguany es farà patrullatge 24 hores a la Guàrdia Urbana a les platges i es reforçarà un 40% la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. L'operació Estiu posa el punt de mira en l'espai públic i sobretot en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
21: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
20: Emmarcat en el Pla Endreça, l'operació Estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
1: Doncs justament en relació als incendis forestals, la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la campanya d'informació i vigilància contra els focs. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals. La campanya s'ha presentat a Masquefa. Anem fins allà, Canal Taronja Noia, Joan Gual.
22: Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques, així com la informació i la conscienciació a la ciutadania. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, ha explicat la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
23: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral.
22: La campanya d'estiu començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis sobre una superfície de la qual el 67% n'és forestal.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un dels titulars de la jornada. Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls, com els registrats les darreres 24 hores que han acabat, recordem, amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
3: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
1: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
4: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
6: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido, que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
2: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
1: En clau econòmica, Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Fígols. Era un acte presidit per Pedro Sánchez. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directes i més d'un miler d'indirectes. Vallès Visió, Álvaro Araya.
7: L'empresa especialitzada en medicaments derivats del plasma invertirà 160 milions d'euros en aquesta nova nau, que ha d'entrar en funcionament l'any 2030 i que suposarà la creació de més de 400 llocs de treball qualificats un cop entri en funcionament. A l'acte d'aquest matí s'ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que juntament amb el CEO de Grifols, Nacho Avías, han destacat l'impacte del projecte al territori.
24: 400 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos. Todo en revulsivo para la economía de Lliçà de Vall y también, lógicamente, para toda la comarca del Vallès Oriental.
25: Hoy no solo iniciamos la construcción de unas nuevas instalaciones, también reafirmamos nuestra presencia en el Vallès.
7: Entre les instal·lacions actuals de Parets del Vallès i les de Lliçà d'Amunt, a partir del 2030, la companyia tindrà més de 3.700 treballadors al Vallès Oriental. I aquesta nova planta permetrà duplicar la capacitat de Grifols de fraccionament de plasma a Europa.
1: Això a Grifols, a Ficosa, en canvi, s'ha arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO.
3: Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros.
1: I és moment per la cultura. Avui amb música clàssica perquè l'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per a tothom i una sinfonia imaginària. La nova edició de Clàssica de Platja serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
27: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
26: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
28: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
26: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
29: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol a la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
5: L'Assolim Centre Natació Mataró torna a doblegar el Sant Andreu per, aquesta vegada, aixecar el títol de campió de la divisió d'honor femenina. Després de forçar el tercer i definitiu partit de l'eliminatòria, l'equip de Dani Ballart volia tornar a repetir la gesta de derrotar un conjunt andreuenc que fins a la setmana passada mantenia la condició d'imbatible. Un títol mataroní que es començava a gestar després d'un inici igualat i reaccionant al 3-2. A partir d'aquí l'assolim amb una Tylee Kearns com a màxima golejadora, una bona defensa que neutralitzava els atacs locals i ben liderada per la petita de l'Esterrer a la porteria, aconseguiria arribar en el tram final amb 3 gols d'avantatge. El Sant Andreu ho va provar i va tenir l'opció d'empatar el partit a 10. No ho va fer i l'assolim aixecava el seu tercer títol de la temporada. Dani Ballart es el técnico mataroní.
8: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
5: Després d'un dia de descans, l'equip tornarà demà als entrenaments per afrontar el repte de ser per primer cop campiones d'Europa. Qui sap si amb una nova final catalana amb el Sant Andreu, aquest cop a Malta.
29: Gràcies, Josep Maria Espà. Des de Mataró Ràdio també hem de destacar que Leo Messi ha estat escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. L'exjugador del Barça rebrà el prestigiós guardó que tenen, entre d'altres, els catalans Xavi Hernández i Manel Estiarte. El seleccionador espanyol de futbol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial el dia 15.
9: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
29: I a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
10: Molt contenta. La veritat que teníem molt...

Repassem els titulars del dia. La policia local de Magrat interromp un narcoassalt a un carregament de 150 quilos de xix a Camp Patalina. El programa Vacances en Pau portarà aquest estiu 4 infants saharauis a Malgrat i Santa Susana. El regidor de Junts per Malgrat, Miquel Casajoana, ha defensat a l'entrevista política de la setmana la planificació de les obres urbanístiques que s'estan duent a terme actualment al municipi.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per a l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar els comptes.
2: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el boletín oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
1: Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords a Brussel·les amb la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
3: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
4: Quines explicacions que necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC, la meva campanya a les eleccions de 2024. Està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes.
1: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
3: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida

0: De tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
1: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
2: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
0: Tot plegat per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 persones detingudes.
2: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
0: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra de Liceu i l'OBC.
2: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo Joan Barberà.
3: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
2: Avui llueix el sol, però de cara a demà s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat perquè es preveuen pluges molt intenses a bona part de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, al Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do, ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'executiu espanyol presentarà pressupostos per a l'any que ve. És la intenció que té el president del govern, Pedro Sánchez, i que acaba d'explicar des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia. En clau política, Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
6: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos pel 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
7: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
6: Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
7: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
6: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar aquesta llei d'amnistia.
2: La crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament, on l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
9: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa, o és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
8: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
10: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
8: Illa també ha advertit que alguns corren massa i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
2: A tot això hi afegim que el Partit Popular i Vox han arribat a un acord per governar en coalició Castella i Lleó, que situa a la presidència el popular Alfonso Fernández Mañueco.
0: El pacte segueix l'estela dels acords de govern Extremadura i l'Aragó, que han inclòs el principi de prioritat nacional per a l'accés a les ajudes públiques.
5: Notícies en xarxa.
2: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Tot i això, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
12: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmet un missatge que insisteixo és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
11: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
2: Encara en relació amb la salut, l'Hospital del Mar ha obert un nou espai a Santa Coloma de Gramenet. Té per objectiu donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord, inclòs Badalona. La iniciativa s'emmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per tal de fomentar alternatives a l'atenció hospitalària. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
13: Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. L'espai està construït com si fos una casa, amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per readaptar-se al dia a dia, després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris i higiènics, i a més serà un centre de referència per fer consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars. Ho explica la coordinadora de la Unitat Funcional de l'Espai Salut Àgora, Maria Roviralta.
14: És de baixa exigència, amb la qual no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, quan té espais que vulgui compartir i ve aquí, comparteix amb altres persones i, evidentment, hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats.
13: Els pacients que en seran derivats provenen de diversos hospitals i centres de salut mental de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa i que preveu que el pontífex parli només en castellà.
0: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem encara. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-se el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
1: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
2: Doncs tot plegat pel que fa a la visita del Papa, que genera també polèmica pel que fa a la visita en si mateixa. Diversos col·lectius laics han engegat una campanya en contra, sota el lema «Jo no t'espero».
0: Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del Pontífex a Barcelona.
2: De la qual anem coneixent cada vegada amb més detalls. El Papa té previst de rebre el president Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona. Serà dimarts a la tarda en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic. Entrem en matèria educativa. 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès en participació d'USTEC, que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir, de manera ocasional, això sí, i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
16: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
15: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
2: Tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on prop de 200 mestres i professors han tornat a sortir al carrer a Tortosa per expressar el seu rebuig al preacord entre USTEC i el departament. Els manifestants han sortit de la plaça 1 d'octubre i s'han desplaçat fins a la seu dels Serveis Territorials d'Educació. Canal T, Martí Carot.
17: Des de CGT i l'Assemblea de Docents de les Terres de l'Ebre han reivindicat que la proposta de reforç del personal docent no resol els dèficits de l'escola inclusiva. Consideren que les millores salarials anunciades no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ni s'ajusten a l'IPC. Enric Segarra és portaveu de CGT a Terres de l'Ebre.
18: No dona resposta a la emergència educativa que actualment està vivint el país. És un preacord que només millora l'acord de comissions i UGT en el tema salarial, però és que ni dins del tema salarial respon a les nostres demandes, perquè el salari no s'actualitzarà a l'IPC com dia la unitat sindical. La dotació per a inclusiva és insuficient, semblen uns números molt elevats, però 6.000 i pocs professionals no donen ni a dos professionals per centre, i a més, esta dotació se desplegarà al llarg de 4 anys. Nosaltres tot això ho necessitem ja.
17: Afirmen que l'escola inclusiva està desbordada per la manca de recursos humans i materials als centres. També reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB i alerten d'un retrocés en els nivells educatius.
2: I ara que acaba el curs, l'ONG Educo alerta que 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies, que és el que duren les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia.
0: Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. També han alertat que al voltant d'un 7% dels infants, que són uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics.
5: Notícies en xarxa.
2: Són 3:45 a Barcelona. L'Ajuntament ja ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja de la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana pel que fa a la neteja. Com a novetat, també entraran en guany en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellver, bon dia.
19: Bon dia. L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
20: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
19: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
2: Doncs encara en relació a la calor que ens espera de cara a l'estiu, a Lleida, uns 1.200 comerços de la demarcació s'ofereixen com a refugis climàtics dins d'una campanya que impulsa Pimec Comerç Lleida. La iniciativa arriba enguany a la tercera edició i participen el doble d'establiments que l'any anterior. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
3: A partir d'aquest dimecres, els establiments adherits a la iniciativa funcionaran com a refugis climàtics per la ciutadania en el marc d'una campanya impulsada per Pimec Comerç Lleida amb la col·laboració d'associacions de comerciants i veïnals i de la Federació d'Hostaleria de Lleida, fet que permet que restaurants i bars s'assumin a la xarxa de refugis. El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, ha explicat el funcionament de la iniciativa. L'escoltem.
21: Tots els comerços estan identificats amb un cartell amb el qual el que fica que és un refugi climàtic i dona aquesta seguretat, aquesta garantia a la persona que tingui una necessitat molt puntual de que si veu el cartell pot entrar amb tota tranquil·litat, no se li demani que faci cap tipus de despeses, si era ben atès.
3: A més, com a novetat d'enguany, els establiments distribuiran un díptic amb recomanacions bàsiques per afrontar els episodis de calor, com mantenir-se ben hidratat o evitar les hores de màxima exposició solar.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
0: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
2: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
22: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
23: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
24: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
22: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
2: I anem ara fins a Granollers, que torna avui a acollir una nova edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, enguany centrat en la irrupció de la intel·ligència artificial al sector de la comunicació. La cita també ha servit per presentar les noves propostes dels mitjans catalans. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
25: L'impacte de la IA, les audiències sintètiques i la probabilitat que apareguin audiències virtuals són temes de debat avui en el MAC, com explica el seu director, Lau Delgado.
26: Com s'estan desenvolupant les audiències avui en dia, amb un panorama molt complex, en el qual les fonts de distribució dels continguts són múltiples, molts més que abans, i que a més tenim una particularitat, que és que comencem a tenir dades sobre com estem assumint com a audiència els continguts que no han estat generats per humans, sinó per la intel·ligència artificial o les diferents intel·ligències artificials.
25: A Reconvert Fàbrica de les Arts hi ha 5 espais amb actes i una fira amb una vintena d'expositors proveïdors de productes i de serveis. El MAC inclou la 6a trobada de podcasting de Catalunya i acull la primera edició d'Arcana, un programa de mentoria de treballs de ficció de l'Associació Productors Audiovisuals de Catalunya. El MAC l'organitza en Reconvert, l'Ajuntament de Granollers, la Diputació de Barcelona i la Generalitat.
2: Moment per la cultura. Avui amb clàssica de protagonista, perquè l'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja. Serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Simfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
4: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
3: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
6: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
3: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
7: No intentes ocultar, és impossible.
2: I seguim amb música, perquè aquesta tarda arrenca el Primavera Sound i ho fa amb concerts gratuïts al Parc del Fòrum.
7: Talón de Aquiles.
0: A 6:15 pujarà a l'escenari la catalana Winea amb el seu pop enèrgic. Una mica més tard, a les 7, actuaran els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor guitarrica de la Fuente, a qui estem escoltant, a 9:15, i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan per ser exaurides.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
8: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Dani Ballart és el tècnic del Centre Natació Mataró.
9: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo, sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
8: I avui el Catalunya i el Barceloneta disputen el partit de tornada de la final de la Europe Cup femenina de waterpolo. Amb l'avantatge de 14-9 per al Catalunya, avui es decideix aquest títol continental. Leo Messi, escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, en un dia on, en futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
10: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dos temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
8: També hem de destacar que la segona federació, a l'Olot, el capità Pedro del Campo ha anunciat que no seguirà al club de la Garrotxa. Tercera federació, satisfacció en els clubs catalans pel canvi que hi haurà el play-off d'ascens a segona a partir de la temporada 27-28. Amb el nou sistema, els quatre equips catalans classificats entre la segona i la cinquena posició de la Lliga disputaran les tres eliminatòries del play-off contra rivals d'altres federacions territorials. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
12: Des del Badalona, el tècnic escapulat Miquel Azparren considera que la iniciativa respon a una demanda col·lectiva del futbol català, però confia en no necessitar-la d'aquí a la temporada 2027-2028.
27: Yo entiendo que es una petición, no la he leído, entiendo que es una petición general, si no, no la federación le cuesta dar a veces pasos cambiantes porque, bueno, pues son más conservadores, pero si lo ha pedido la gente será por algo. Que nos interese, que no nos interese más, yo ojalá no nos interese porque no lo necesitamos.
12: La proposta de la Federació Catalana, però, haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista el pròxim 30 de juny.
8: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona, i destaquem que la segona federació, Indignació a Terrassa, pel fitxatge del Terrassa Futbol Club del jove jugador Ferran Ruiz, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor. El club Vallèsà va anunciar la seva incorporació i les penyes i diferents moviments socials han mostrat la seva indignació de manera pública i esperen que el Terrassa no fitxi finalment aquest jugador.
2: Gràcies, Joan Barbara. Veurem com acaba tot plegat. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
1: La xarxa de comunicació local. Gràcies per...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que el govern començarà els tràmits per presentar els pressupostos del 2027 en els pròxims mesos. Ho ha dit al Cercle d'Economia, on ha assegurat que al llarg d'aquest mes el govern actualitzarà el seu quadre macroeconòmic. L'executiu ja va renunciar a presentar els comptes el 2026.
2: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cifras de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
1: Sánchez ha mostrat disposat a fer avançar els acords a Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra Republicana i també ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva aquesta legislatura. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que hi han donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat a tecnologia Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero.
3: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: I preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que s'ha destacat, és el fet que el tabaquisme ha baixat fins a un mínim històric a Catalunya. Tot i això, malauradament, encara causa una mort cada hora. I aquesta tarda arrenca el Primavera Sound i ho fa amb concerts gratuïts al Parc del Fòrum. A 6:15 pujarà a l'escenari la catalana Wineta amb el seu pop enèrgic. Una mica més tard a les 7 actuaran el rockers britànic Yark Ack i al vespre serà el torn del cantautor Guitarrica de la Fuente a 9:15 i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. I el Centre Natació Mataró ha tornat a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo. L'equip del Maresme suma ja el seu tercer títol de competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9-10.
0: Notícies en xarxa.
4: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
5: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 3 de juny de 2026. El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa un portal web que ofereix experiències turístiques i que també permet reservar-les online. Martí Capçada.
1: Es tracta del portal experiències-map8.turismemaresme.cat i el catàleg es conforma a partir de les mateixes empreses i professionals del RAM que s'hi vulguin anunciar. Segons s'explica l'ens comarcal, la plataforma busca millorar la promoció, la comercialització i la dinamització de l'oferta turística.
0: La policia local de Malgrat interromp un narcoassalt a un carregament de 150 quilos d'haixix a Can Patalina, on a Malgrat.
2: L'operació es va activar divendres per l'avís d'un ciutadà i en el procés es va detenir a dues persones.
0: I Palafolls va registrar més de 1.700 trucades al 112 durant el 2025. Melina Morilla.
3: Gairebé la meitat d'aquestes trucades de l'últim any van ser per demanar auxili mèdic, seguides d'un 31% d'incidències viàries i un 16% relacionades amb temes de seguretat ciutadana.
0: Avui comença l'aplec de Calella, que s'allargarà fins diumenge. Sergi Ferrer.
4: L'organització ha preparat 5 dies d'activitats amb l'objectiu de continuar fent créixer la cita i arribar a públics diversos, però també amb la voluntat d'aconseguir una major implicació dels mateixos calellencs.
0: I la festa Vinafel Indi de Canet recapta 6.204 euros. Dani Grau.
5: La festa és l'acte de solidaritat amb més tradició del calendari de Canet i els diners serviran per pagar beques en una escola índia.

0: El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa un portal web que ofereix experiències turístiques i també permet reservar-les online. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, es tracta del portal anomenat experiències-map8.turisme.cat i el catàleg es conforma a partir de les mateixes empreses i professionals del ram que s'hi vulguin anunciar. Segons explica l'ens comarcal, la plataforma busca millorar la promoció, la comercialització i la dinamització de l'oferta turística. Actualment ja ofereix una vintena d'experiències organitzades en categories com l'artesania, el benestar, el ciclisme, la cultura, l'enoturisme o els esports, però s'espera que l'oferta es vagi ampliant a mesura que noves empreses s'incorporin. Per les empreses, donar-se d'alta és gratuït, cosa que, segons els impulsors, suposa un avantatge significatiu respecte d'altres plataformes que apliquen comissions. La plataforma permet completar el procés de cerca i reserva per mitjà d'un assistent virtual amb intel·ligència artificial que ajuda a proposar plans segons els interessos de cada usuari i està disponible en 4 idiomes. Tot plegat forma part del projecte Maresme Eurovelo 8 de millora de la sostenibilitat turística i concretament dins l'eix de transició digital, amb la voluntat de reforçar el posicionament del Maresme com a destinació de cicloturisme sostenible, impulsar la digitalització del sector turístic i generar noves oportunitats pel teixit econòmic.
0: Gràcies. I la policia local de Malgrat interromp un narcoassalt a un carregament de 150 quilos de xis a Can Patalina, Ona Malgrat.
2: La policia local de Malgrat va interrompre divendres al vespre un assalt entre bandes de narcotraficants amb un important carregament de 150 quilos de xis en una nau industrial del polígon de Can Patalina. L'operació es va activar per l'avís d'un ciutadà i en el procés es va detenir a dues persones. Quan dues patrulles de la policia local van accedir a la nau, els agents es van trobar una escena de pel·lícula. Un grup d'individus encaputxats que s'haurien fet passar per policies estava intentant sostreure el haixís d'un tràiler mentre els membres de l'altra banda descarregaven la mercaderia. A l'interior del vehicle, amb matrícula marroquina, hi havia uns 150 quilos de haixís amagats entre la càrrega amb un valor estimat d'uns 300.000 euros. En el moment de la intervenció policial es van produir moments de violència. Davant la situació de risc, un dels agents va efectuar un tret a l'aire com a mesura dissuasòria. Diversos sospitosos van aconseguir fugir després d'embestir la furgoneta policial que bloquejava la sortida i abandonar el lloc dels fets en dos vehicles.
0: Gràcies. I la policia local de Llavaneres destaca la caiguda del 20,5% de la criminalitat durant el 2025. Martí.
1: Correcte. La policia local de Sant Andreu de Llavanera ha fet balanç de les dades de seguretat del 2025, un any que ha tancat amb una reducció del 20,5% de la criminalitat del municipi. El cap de la policia local, Dimas Graupedra, i el sotscap, Joan Moreno, han atribuït aquesta millora a un model basat en la proximitat, la prevenció i l'anàlisi constant de les dades. Segons els responsables policials, la disminució dels delictes s'ha produït paral·lelament a un increment de l'activitat policial, amb més control, serveis i presència al carrer. Entre les dades més destacades hi ha la reducció del 50% dels robatoris en habitatges i del 45,5% dels robatoris amb violència. Els comandaments policials s'han remarcat que aquests resultats són fruit d'una estratègia basada en la presència al territori, l'escolta activa de la ciutadania i també la coordinació amb altres cossos de seguretat. Durant l'entrevista que se'ls va fer a tres Viles Mèdia, també van destacar la importància de la tecnologia, la videovigilància i la col·laboració entre les policies de les tres viles per millorar la resposta davant qualsevol incidència. De cara al 2026, la policia local es marca com a objectiu consolidar aquestes bones dades, mantenir el model de proximitat i reforçar els recursos humans per continuar oferint un servei de qualitat i seguretat als veïns i veïnes de Llavaneres.
0: Gràcies, Martí. Seguim avançant. Recorrent la comarca, Palafolls va registrar més de 1.700 trucades al 112 durant el 2025. Melina Morilla, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. Palafolls manté una activitat constant pel que fa a l'ús del telèfon d'emergència 112. Segons les dades recollides, durant l'any 2025, el municipi va realitzar un total de 1.757 trucades. D'aquest balanç anual destaca especialment la demanda d'assistència sanitària, que va suposar gairebé la meitat dels avisos. El segon motiu més freqüent van ser les incidències relacionades amb el trànsit, seguides per temes de seguretat que van generar diferents també trucades, fins a 555. Altres tipologies amb menor incidència van ser els incendis, el civisme i les qüestions meteorològiques. Pel que fa a la distribució per mesos, el 2025 va tenir el seu pic d'activitat a l'estiu, sent l'agost el mes amb més avisos, seguit del juny. En canvi, els mesos de gener i febrer van ser els més tranquils. Pel que fa a l'any actual, el 2026, les dades de la primera part de l'any indiquen que la tendència es manté estable. Fins l'abril, Palafolls ja ha registrat 546 trucades. La radiografia d'aquest inici d'any és similar a la de l'exercici anterior. Per assistència sanitària hi ha hagut 210 trucades, també per trànsit, per seguretat i per incendis. Durant aquests primers 4 mesos, l'abril ha estat el que més ha registrat més volum de feina pel servei d'emergències, amb 151 trucades. Cal destacar també que en aquest període s'han gestionat 12 avisos per meteorologia i 16 per altres incidències.
0: I l'Ajuntament de Tordera passa a l'acció per prevenir els incendis. Marc Tresserres.
4: Amb l'arribada de la calor i en un context de canvi climàtic que obliga a una vigilància constant, l'Ajuntament de Tordera ja prepara el dispositiu de prevenció d'incendis d'aquest 2026. El focus principal d'aquesta setmana se centra en el manteniment de les franges perimetrals de protecció i l'adequació de la xarxa de camins forestals. Tot i que la gestió es realitza durant tot l'any, és ara quan s'intensifiquen les tasques específiques de neteja a l'entorn de les urbanitzacions. L'objectiu és clar, controlar la densitat de bosc i evitar que l'acumulació de vegetació i brossada es converteixi en un perill en cas que hi hagi foc. Ho explica el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
5: Manteniment de franges, això es fa cada any. L'any passat abans vam avançar una miqueta. Aquest any ho tornarem a fer com fèiem fins llavors, que era el maig-juny. Sempre fem les mateixes tasques de manteniment de franges. Aquest any farem alguna zona més que havíem deixat doncs, de banda, i farem alguna reobertura, però casos puntuals, en tot cas no és una cosa diversificada per tot arreu.
4: Un dels punts crítics d'aquest any és l'estat dels camins que formen part del pla de prevenció d'incendis. Les abundants pluges de les darreres setmanes han dificultat les tasques de manteniment, ja que el terreny estava excessivament moll i impedia l'entrada de la maquinària per arranjar-los. Ara que les pluges han donat una treva, el consistori prioritzarà l'actuació en aquestes vies. La prioritat absoluta és, doncs, garantir que davant d'una emergència els camions de bombers puguin transitar sense obstacles i arribar ràpidament a qualsevol punt del terme municipal. A més del manteniment ordinari, enguany es preveu actuar en algunes zones que s'havien deixat de banda en campanyes anteriors, realitzant reobertures de franges i millores puntuals en punts estratègics. Amb aquestes mesures, Tordera busca arribar a l'estiu amb els deures fets en matèria de seguretat forestal, facilitant-la al màxim la tasca dels serveis d'emergència.
0: Més qüestions. Calella controlarà en temps real l'estat de la mar i també la qualitat de l'aigua. Sergi Ferrer.
6: Les platges són un dels grans atractius turístics de Calella i l'Ajuntament ha fet un pas més per garantir-ne l'ús en les millors condicions possibles. Gràcies als fons europeus Next Generation s'ha desplegat al llarg del litoral, des de la Roca Grossa fins a l'altura del Club Nàutic, una xarxa de boies intel·ligents que recullen informació de manera continuada sobre diferents paràmetres de l'estat de la mar i l'envien a una plataforma de gestió perquè els responsables municipals puguin actuar amb més rapidesa si, per exemple, es detecta la presència de meduses o algun episodi de contaminació. La informació permetrà anticipar-se a possibles incidències i prendre decisions com reforçar la vigilància o limitar temporalment el bany en determinades zones. Es tracta d'una instal·lació pionera a Catalunya que, segons explica el regidor de Platges, Manel Vicente, aportarà informació mediambiental de gran valor per a conèixer com evoluciona el mar en totes les estacions i tenir una visió més completa de la dinàmica del litoral calellenc.
7: El desplegament de 5 boies, com s'ha fet aquí a la ciutat de Calella, en el nostre litoral, és una cosa pionera a Catalunya. Donarà en temps real doncs, dades molt importants, com són la de l'onatge, la temperatura, les corrents marines, la qualitat de l'aigua. Ara mateix ja fèiem controls de qualitat de l'aigua, però ara seran en temps real. Ara aquestes dades ens van recollint i, com dèiem, ens donen senyals per poder actuar al mateix moment o poder anar fent un estudi de l'evolució.
6: La xarxa de boies intel·ligents que es va acabar d'instal·lar divendres passat consta de 4 dispositius que monitoritzen les condicions marítimes, com ara l'onatge, la temperatura, la pressió atmosfèrica o els corrents marins. El 5è dispositiu està especialitzat en el control de la qualitat de l'aigua i la predicció de la possible presència de meduses. El projecte s'emmarca en el Pla de Sostenibilitat Turística en destí finançat pels Next Generation. La inversió ha estat de 181.687,40 euros.
0: Gràcies, Sergi. De Calella marxem fins a Sant Vicenç.

0: amb les línies, amb la ciutadania, les línies de treball definides a partir de les aportacions dels equips tècnics i jurídics municipals. Entre les qüestions que han generat més interès durant la sessió destaquen les propostes vinculades a la pacificació dels carrers, la creació de plataformes úniques i la definició de nous experts i usos per als equipaments municipals. El projecte que especialment doncs, ha activat el focus és el centre històric i en la preservació del patrimoni local, considerat un dels principals elements diferencials del municipi respecte d'altres poblacions. Les aportacions recollides durant aquesta sessió s'incorporaran a la memòria final que l'Ajuntament presentarà a la convocatòria del Pla de Barris actual.
1: I Martí Victòria qüestiona la gestió d'Esquerra Republicana de Catalunya i culpa els egos del PSC del fracàs d'un govern alternatiu fa 3 anys, segons diu Melina.
2: Així és, durant l'entrevista al programa Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, el regidor no adscrit Martí Victòria ha volgut deixar les coses clares abans d'acabar la legislatura, especialment pel que fa a les negociacions fallides per formar un govern alternatiu a Esquerra Republicana després de les últimes eleccions. Segons Victòria, el pacte entre el PSC i Palafolls Som no va prosperar, principalment per la negativa de Joan Vila a cedir el lideratge. Sobre aquesta qüestió, el regidor ha explicat que el problema intern dels socialistes va ser que no es va donar un pas al costat per un company governés. Palafolls Som deia que Vila podia ser regidor, però no alcalde. Victòria ha atribuït aquest cas a una qüestió d'egos.
3: I sí que és veritat que Mònica va demanar, però no el cap, sinó va ser d'altra forma. O sigui, que es va plantejar, ho dic perquè mira, com ja me'n vaig,
4: sí, sí.
3: Bé, me voy. Aquí el problema va ser que Joan Vila volia ser alcalde, i l'altre costat no. L'altre costat deia no, regidor.
4: L'altre costat vol dir, senyora Armada, li deia perfecte, però vostè no serà alcalde, sinó regidor.
3: Correcte.
4: I qui havia de ser llavors alcalde?
3: Loli. Va ser de clar. Podem donar
4: les voltes... I vostès estaven d'acord?
3: Doncs ja has vist que no. Aquí tothom ha dit mitges veritats. Doncs és que han hagut problemes interns nostres. També d'altre partit, també he col·laborat, o no, però també han tingut molts interns nostres. Doncs el més gran és que no han donat un pas al costat per deixar un company governar.
4: Però això no és un problema, o sí?
3: Home, la prova és que no han governat. Home, tu te presentes a una candidatura per governar, que no és la primera vegada. No surti que es posi de regidor. No, no, que no surti que es posi de regidor. No va caldre, però governes tu.
2: Victòria també s'ha mostrat molt contundent amb l'actual equip de govern d'Esquerra Republicana, qui acusa de no complir els acords signats a canvi del superpressupostari. En aquest sentit, ha denunciat l'incompliment de partides pactades fa més de mig any. Victòria assegura que, tot i no tenir res personal contra el partit, la seva dinàmica de treball i la manca de diàleg fa molt difícil qualsevol entesa futura.
1: Gràcies, Melina. I avui a Tordera es durà a terme un taller familiar per descobrir el món dels amfibis. Marc Tresserres.
5: Així és, en el marc de la celebració de la Setmana de la Natura, el municipi organitza una activitat pedagògica i lúdica pensada per a tota la família. El taller científic Coneguem els nostres amfibis. La cita serà una oportunitat única per acostar els més petits, i no tan petits, al fascinant món dels rèptils i amfibis de l'entorn tordarenc. La proposta no és només una sortida de camp, sinó una classe magistral sobre conservació. Tal com apunten els organitzadors, els amfibis són considerats indicadors clau de la salut ambiental. La seva alta sensibilitat als canvis en el medi els converteix en un termòmetre viu de la qualitat dels nostres ecosistemes. Per tant, conèixer-los i protegir-los és vital per garantir-ne la biodiversitat. Nàdia Cantero és regidora d'Educació Ambiental i ens en dona més detalls sobre aquesta xerrada.
6: És una activitat que farem al riu, que farem a la llera del riu, on farem un taller d'investigació i coneixerem els amfibis i els rèptils des de ben petits, perquè ja és molt important tu saber com has de tractar aquests amfibis, no? Normalment anem a les basses, hi ha capgrossos, els volem tocar tal, i no podem fer-ho perquè ens estem carregant al final, no?, l'ecosistema i tot, i és una manera doncs, també de saber quina és la... Bueno, els amfibis són uns indicadors molt clars de la salut ambiental. Llavors, sabent quin tipus d'amfibis està al nostre riu, podrem saber quin és l'estat de salut ara mateix de l'espai. Està bé que vinguin nens perquè, bueno, perquè aprenguin de petits quina és la manera de tractar aquests espais.
5: Les places són limitades per garantir la qualitat de l'observació i el respecte per l'entorn i els éssers vius. Per aquest motiu, totes les persones interessades a participar-hi han d'inscriure's prèviament enviant un correu electrònic a comunicacio@tordera.cat. L'activitat començarà, com dèiem, avui a 6:15 de la tarda a l'Illa del Riu.
1: Gràcies. Canviant de qüestions, l'Ajuntament de Premià ofereix per primer cop cartrons per protegir aparadors i cases del correfoc del rebombori. Sergi.
7: Sí, per primera vegada...

0: L'àrea de Cultura ofereix als comerços i habitatges per on ha de passar el correfoc infantil d'aquest divendres, inclòs el programa del rebombori, perquè puguin protegir aparadors, vidrieres i finestrals. Se n'han adquirit 500 unitats, que fins i tot s'han serigrafiat amb la llegenda "El foc és festa" i es poden obtenir de manera gratuïta al centre cívic i no caldrà tornar-los. Cadascun dels cartrons medeix metre per metre i mig, aproximadament. El correfoc infantil començarà a 9:45 de la nit al porxo de l'Alió, continuarà per Aurora, Francesc Moragues, Esperança, Passatge Manent, Gran Via i acabarà a la plaça dels Països Catalans, i participaran els Diablons de Mar, de Premià de Mar, Escamot Diabòlic, de l'Hospitalet de Llobregat i els Diables Socarrimats, d'Arenys de Mar.
1: I en Cultura avui comença l'Aplec de Calella, que s'allargarà fins diumenge. Sergi, seguim amb tu.
0: L'organització ha preparat 5 dies d'activitats amb l'objectiu de continuar fent créixer la cita i arribar a públics diversos, però també amb la voluntat d'aconseguir una major implicació dels mateixos calellencs. Precisament des de l'organització fan una crida perquè més veïns de Calella participin en els actes programats. Núria Teix, vocal de la Junta de l'Associació Sardanista de Calella, i Caral Pedemonte, que n'és la presidenta, han passat per l'entrevista del dia de Ràdio Calella Televisió.
2: En vindran, i molts, però també és veritat que ens agradaria que en vinguessin encara més. I jo, si, ja que som més a més aquí, el que ens agradaria és que vingués més gent de Calella, que és potser la gent que més trobem a faltar, especialment el diumenge, el dissabte potser no, perquè bueno, si troben i si queden, però el diumenge sí que és un dia que trobem a faltar una mica més la gent del poble.
3: S'han de fer una samarreta que posi "no ets prou calellenc si no has ballat record de Calella a la plec". Això seria fantàstic, eh?
4: Ara,
3: mira, és una idea que ens apuntem.
4: Escolta, jo penso que te la pots apuntar molt bé, sí, aquesta, no?
3: Jo me la podré posar perquè ballo cada any.
0: Les activitats s'obren avui dimecres amb una conferència al Teatre Sala Mozart a 7:45 de la tarda, que actuarà com a pòrtic de l'Aplec. La iniciativa forma part de la voluntat de convertir la cita en un autèntic festival de la sardana amb propostes capaces d'atreure públics diferents. La sessió comptarà amb la participació de la musicòloga de referència, Anna Costal, i servirà per reflexionar sobre la història de la sardana i les paraules que l'han acompanyada al llarg del temps. El programa complet d'actes es pot consultar al web de l'Associació Calella Sardanista i a les seves xarxes socials.
1: I a Canet, la festa Vine a fer l'Indi ha recaptat 6.204 euros. Dani Grau.
5: Amb aquest import es podran finançar 124 beques escolars d'un centre educatiu de la comunitat religiosa de Sant Anna, ubicat a la localitat de Ràdio Paro. Un total de 301 persones es van voler perdre la festa solidària Vine a fer l'Indi. Ja fa 23 anys que aquesta celebració s'ha convertit en una de les cites ineludibles del calendari solidari al Canet. L'entitat organitzadora ja 21 agraeix la participació i la implicació ciutadana, i com cada any es referma el compromís de la ciutadania amb els seus projectes solidaris, i consideren que l'èxit d'aquesta festa rau en 4 factors: la solidaritat, el bon menjar hindú, els balls de Bollywood i la tòmbola solidària. Un total de... es van recaptar 11.732 euros, i després de restar totes les despeses, la xifra que queda per ser solidari és de 6.204 euros. Amb aquests diners es podran finançar 124 beques escolars. Aquest és un dels projectes que desenvolupen a la localitat de Ràdio Paro, en concret en un centre escolar de la comunitat religiosa de Santa Anna, que el 2023 estava a punt de tancar les seves portes, però gràcies al finançament a través de les beques escolars, que cobreixen el 50% del cost d'un curs, continuen oberts i atenent l'alumnat d'aquesta regió índia.
1: Gràcies. I l'entitat Gent pel País organitza avui a Premià un debat sobre el model de l'escola catalana. Martí Capçada.
6: Així és, l'acte tindrà lloc a 6:45 de la tarda al Centre Cívic de Premià de Mar i comptarà amb la participació de Margarida Tus-Mosset, pedagoga, inspectora d'educació i sòcia fundadora de la Societat Catalana de Pedagogia, i Júlia Ojeda, investigadora, crítica literària i vicepresidenta de l'Hora. Segons explica Ramon Massaguer, president de Gent del País, la trobada d'avui respon a dos motius principals.

0: educatiu, valorant tant propostes de millora i correcció del model actual com la possibilitat de desenvolupar-ne un de nou.
1: El debat donarà continuïtat a una jornada celebrada el passat 20 de maig en què es va analitzar la situació actual dels centres educatius a partir de dades sobre finançament, demografia, rendiment escolar, ràtios d'alumnat i la situació del català a les aules. Amb aquesta nova sessió, els organitzadors volen fomentar la reflexió i el debat ciutadà sobre el futur de l'educació a Catalunya.

0: I en clau esportiva us expliquem que l'Inter esportiu Malgrat aconsegueix l'ascens a la divisió d'honor cadet de futbol sala, o no Malgrat?
1: Així és, l'Inter esportiu Malgrat jugarà la temporada que ve a la divisió d'honor cadet de futbol sala. L'equip local ha jugat el partit de play-off d'ascens a la categoria al pavelló municipal de la Sénia a Tarragona. El seu rival, la Elis Sage Partner Eixample B, ha derrotat a l'equip local amb un resultat de 5-0. Tot i això, l'Inter esportiu ha aconseguit l'ascens perquè el primer equip de l'Eixample ja hi té una plaça. El partit de play-off d'aquest diumenge ha comptat amb la presència de Juan Carlos Hueto i Miquel Àngel Escarré, directius de la Federació Catalana de Futbol, i Rubén Jaén, seleccionador català sub-14 femení.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
2: Avui hem tingut una matinada i un inici de matí amb alguns ruixats molt febles, molt tímids aquí a la comarca. 0,2 dècimes de litre han caigut, per exemple, a Tordera, 6 dècimes, com a dades més significatives al Montnegre i també Sant Cebrià de Vallalta, o 4 dècimes a la zona d'Arenys de Mar. Tot plegat ben poca cosa i, de fet, encara està caient alguna goteta, però esperem que les clarianes vagin guanyant protagonisme i que acabem tenint un matí majoritàriament assolellat a tota la comarca. També aquesta tarda ha de predominar el sol, amb vent que aquest matí bufarà bàsicament de xaloc del sud-est, fluix en general, situació marítima dominada pel marejol, i aquesta tarda girarà cap a sud-sud-oest. Un vent que serà lleugerament moderat cap a la costa del Maresme Sud, i serà justament aquí on trobarem àrees de maror pel que fa a l'estat del mar. Amb unes temperatures que avui han baixat una mica les mínimes, l'ambient una mica més fresquet en aquestes primeres hores del dia, i que també ens ha d'acompanyar aquesta tarda, tot i que, evidentment, amb més caloret a les hores centrals de la jornada. De cara a demà, esperem un canvi de temps. Al matí, migdia, dominarà el sol, l'ambient serà agradable, fins i tot les màximes podrien arribar a pujar una mica en relació a les d'avui, però de cara a la tarda, ràpidament el cel s'ennuvolarà, i cap a mitja tarda vespre s'esperen precipitacions en forma de xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca, començant des de l'interior cap a la costa. Es tracta del pas de la típica línia frontal dins d'una situació bàsicament estiuenca, que el que farà és això, que tinguem algunes precipitacions. No esperem que siguin molt abundants, al voltant dels 10 litres per metre quadrat, i amb un descens de temperatura que notarem ja de cara a la recta final de demà i sobretot divendres, especialment pel que fa a les temperatures nocturnes. Ara bé, divendres, malgrat quedaran alguns núvols, en conjunt dominarà el sol, i el mateix esperem el cap de setmana. Un cap de setmana amb menys calor que el cap de setmana anterior, però un cap de setmana al cap i a la fi que serà estable, dominat pel sol i amb unes temperatures que cada dia anirien pujant una mica més.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps d'avui dimecres i també dels pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, com sempre, repassarem el més rellevant a les xarxes socials. Avui també parlarem amb en Lluís Prats, director de comercial de Gramona, ja que avui és el Dia Mundial del Sommelier, i també tindrem la secció de Llegim, la secció de llibres. Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Molt bé, som-hi, ja estem de tornada en directe a l'Ona Maresme, un dia més acompanyant-te en aquesta tarda de dimecres, i ara és moment de les xarxes socials. Avui repassem el més important al Maresme en clau internacional i també el més curiós del dia amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com estem?
0: Molt bé, amb moltes ganes de que ens expliquis què és notícia avui al Maresme o què ens has preparat avui, perquè crec que no hi ha tuit.
1: Sí, bueno, us parlem d'una curiositat d'aquí de la nostra comarca. I és que, no sé si ho sabíeu, però és que el Maresme és una de les regions d'Europa amb major concentració de patrimoni modernista. I és que això és gràcies a la burgesia barcelonina, que fins a finals del segle XIX va escollir la comarca com el seu lloc preferit d'estiueig i també per la seva gran influència. Els rics industrials no es conformaven amb cases senzilles, ja que volien exhibir el seu estatus social. I és que per fer-ho van contractar els millors arquitectes de l'època, com són Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner, o Josep Puig i Cadafalch, perquè dissenyessin les seves residències d'estiu, fàbriques, pantalons familiars i alguns edificis públics. Per això mateix, Canet de Mar, Argentona i Mataró, doncs tenen aquests espais tan modernistes que coneixem avui en dia, Gemma.
0: Molt bé, doncs us animem a fer una passejada per els diferents pobles del Maresme que tenen doncs aquests edificis tan emblemàtics i doncs bé que són, podríem dir, tota una joia a la comarca. En clau internacional, què és notícia?
1: Doncs sembla que hi ha un gir de guió amb la visita del Papa a Catalunya. I és que tot apunta que Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I és que d'aquesta manera la pressió dels bisbes catalans, de bona part de la classe política i de diverses associacions de catòlics, sembla que hauria donat els seus fruits.
0: Molt bé, doncs em sembla una bona iniciativa que el Papa vingui doncs aquí a Barcelona i que parli el català, que és la llengua de Catalunya, no? Al final, per tant, no és una cosa tan estranya, podríem dir. I el tema curiós del dia, Martí?
1: Doncs la curiositat que us portem avui és que ahir a la nit un os va ferir 4 persones a la ciutat de Fukushima, al Japó. I és que va provocar el pànic als carrers d'una zona urbana i va acabar ferint, com hem dit, 4 persones, una d'elles d'alta gravetat, en dues fàbriques i en una zona residencial. Aparentment es tractava d'un exemplar jove i famolenc, acabat de sortir de la hibernació i que ha corregut pel barri en busca de menjar. Les càmeres de seguretat d'una de les fàbriques van captar com perseguia un jove i aconseguia atrapar-lo, moment en què un cotxe que passava l'ha encarat per fer-lo fugir. L'animal ha atacat també 2 treballadors d'uns 60 anys de dues fàbriques i una dona de 80 anys al barri residencial, i els han portat a tots a l'hospital. Com a conseqüència, s'ha decretat l'alarma a la ciutat i s'ha muntat un operatiu per capturar l'os, operatiu que aquest dimecres encara està en marxa. Al Japó, 13 persones s'han mort en atacs d'ossos en un any, així que s'ha de baixar la població d'aquest mamífer.
0: Déu-n'hi-do, jo em pensava que era un os. A vegades les osses, mamelles, no? De les que són doncs, dones, protegeixen els seus bebès i per tant ataquen, no? Però un os mascle que ha sortit de la hibernació és un cas estrany, no?
1: Sí, sí, molt, molt curiós. Jo m'he quedat bocabadat quan estava buscant aquesta notícia i sobretot la dada aquesta de que 13 persones hagin mort per atacs d'ossos en només un any al Japó, que ho trobo bastant perquè, bueno, és un fet bastant poc comú. El que ve és que allà els ossos doncs, és un animal bastant típic, però, bueno, en fi, veurem com evoluciona el tema.
0: Doncs sí. Martí, anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs som-hi, què estem preguntant avui a l'Ona Maresme?
1: Crec que t'estàs rient perquè la curiositat d'abans crec que volies dir les osses femelles i has dit les osses mamelles.
0: He fet com tu, Martí.
1: Sí, ja ho he vist.
0: Pensant en el mateix.
1: Els tiros. Bueno, en fi, anem a fer la pregunta del dia, que també va en relació amb tot aquest tema de l'os que us hem comentat. I la pregunta és: què faríeu davant d'un os si us el trobéssiu pel carrer? Us donem 4 opcions. La primera és ficar-se a córrer. La segona és cridar desesperadament. La tercera és intentar espantar-lo. I la quarta és si li faríem una foto.
0: Jo així crec que triaria la primera opció de córrer, no? Perquè, clar, cridar, no sé, a no ser que cridis com un os i et vegi com una amenaça. Però
1: fa veure una mica les quatre a la vegada, també es podríem veure.
0: I la foto.
1: Corres i crides i, bueno, no sé, avui en dia com tothom està amb el mòbil allà intentant-ho capturar tot, però no, jo crec que em quedaria amb l'opció de córrer, també.
0: Molt bé. Martí, fins ara, gràcies.
1: Fins ara, gent.
2: 1 Maresme, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
0: I el Cedim Canet ha fet un comunicat on denuncia que el discurs museogràfic de la casa Museu Domènech i Montaner és erroni. Dani Grau.
3: Doncs sí, parlem amb el president del Cedim, en Carles Ais. Bona tarda, Carles. Com estem?
4: Bona tarda a tothom.
3: Bé, jo encapçalava ahir l'informatiu en el titular de la notícia que vam fer ahir, com dient les relacions entre l'Ajuntament i l'entitat Cedim cada cop són més distants. Això ho resumeix tot, no?
4: Bé, hi ha una divergència amb el model de museu i això és un fet evident, no ara, sinó des de fa temps, des que vam acabar l'any Domènech i Montaner, que va, diguem-ne, fer tota la dinamització de l'espai al centre d'estudis durant tot l'any. I a partir d'aquí, doncs, hi ha hagut divergències, hi ha hagut també desacords, però el que hi ha hagut, per sobre de tot, és un canvi de criteri per part del regidor que va fer, doncs, que el Cedim, doncs, no donés continuïtat a la nostra, diguem-ne, participació, doncs, en el projecte, no? Estem parlant de fa un any i pico i des de llavors cap aquí el que hem vist és que el museu està en una fase de despersonalització total, és a dir, estem parlant que no s'està fent difusió sobre l'obra de Domènech i Montaner més enllà del que seria l'exposició permanent, exposició que té gairebé 15 anys, i a partir d'aquí, doncs, les accions que s'han fet, doncs, són accions que no tenen res a veure amb Domènech i Montaner. D'una banda, si parlem de l'exposició temporal que es va inaugurar fa poques setmanes en relació al fotògraf Eugeni Forgano, és una exposició, doncs, que, malgrat que reconeixem la vàlua del fotògraf canetenc, doncs no té res a veure amb el que seria, diguem-ne, el discurs que hauria de donar al museu i que, d'alguna manera, ha anat caracteritzant, doncs, tot el discurs al llarg de tots aquests anys. O bé, per exemple, una altra acció que és el mobiliari, doncs, que s'ha col·locat en l'antic menjador de la Casa Domènech, que és un mobiliari, doncs, de l'arquitecte Jeroni Granell, que ha estat cedit, doncs, per al Museu del Disseny, però que, evidentment, és un flanc, diguem-ne, a favor al que seria, diguem-ne, a un projecte museològic braç en relació, doncs, a la vida i obra de Domènech i Montaner. És probablement la solució més fàcil, però no la més fàcil, podem dir que no ha de ser la més correcta. Estem parlant, doncs, que si no tenim el mobiliari original, el que es pot fer és fer un tractament, doncs, museogràfic tou, que d'alguna manera no falsegi l'espai.
3: En aquest sentit, Carles, també en aquest comunicat contundent denuncieu o dieu que les obres d'accessibilitat que properament es porten a terme doncs deixaran coix al museu perquè no es podrà accedir complint la llei d'accessibilitat a la Casa Museu Domènech i Montaner, a la Casa Museu, que és a la Casa Museu, vull dir a la Masia Rocosa, que és el centre de creació de Domènech, que queda darrere de la casa, per entendre'ns.
4: El concepte d'accessibilitat és un tema, diguem-ne, complicat en tots els museus i especialment, doncs, en una casa museu com és la Domènech i Montaner, en tant que forma part de dos edificis separats i units a partir d'un mòdul, diguem-ne, contemporani i, per tant, doncs, té la seva dificultat. La proposta que ha fet, diguem-ne, la Casa Museu d'obrir un nou accés, no la trobem malament, però el que sí que trobem malament és no donar una resposta global a l'accessibilitat. Estem parlant, doncs, que dels dos edificis Can Rocosa és el que ofereix un 80% del discurs no només museològic, sinó també museogràfic de tot el museu. Per tant, és en aquest punt on calia centrar doncs, aquesta, diguem-ne, millora en el cas de l'accessibilitat, o bé instal·lant un ascensor, com es va fer a la Casa Domènec, o bé trobant una solució com posant una rampa pel carrer lateral que pugui accedir al primer pis. Solucions n'hi havia moltes, probablement per un valor inferior als 230.000 euros que ens valdrà aquesta nova entrada amb un mòdul, diguem-ne, de recepció i que probablement doncs, no resoldrà en la seva totalitat, que és el que plantegem nosaltres en l'espai. El que es fa realment és una democratització de l'accés, però en cap moment es resol el problema d'accessibilitat a l'espai més important del museu.
3: Que és Carles, la segona planta, no? Podríem dir, de la Masia Rocosa.
4: La primera planta. Realment es concentra, sí, la primera planta, que és on es concentra doncs, tot el discurs del museu a partir del tractament de Domènec i Montaner com a arquitecte, com a intel·lectual, però també doncs, com a polític i enquadernador. Per tant, és una de les parts més importants, tenint en compte que en aquests moments la Casa Domènec hi ha un discurs molt diluït i pràcticament, diguem-ne, no aporta res en relació a la vida i obra de l'arquitecte.
3: Aquest comunicat doncs, dona fe de tot això, de la vostra posició. Però clar, estem parlant d'un dels més grans arquitectes de fama mundial que, diguéssim, que considero que casa seva no pot ser un poti-poti de diverses qüestions, que té prou d'entitat com per tenir casa seva i només que casa seva sigui per donar a conèixer i preservar el seu llegat. No cal, que hi hagin mobles d'un altre arquitecte o, diguéssim, qüestions de l'amic i sempre amb nosaltres fotògraf Eugeni Forcano. Seria això?
4: De fet, és el missatge que transmet aquest comunicat, és un toc d'alerta de dir no anem bé i esperem doncs, que hi hagi doncs, com a mínim un redreçament per tal de poder doncs, intentar que la vida i obra de Domènec i Montaner doncs, es pugui difondre com ho estem fent des del Centre d'Estudis Lluís Domènec i Montaner des de fa una pila d'anys i per tant no tindria cap sentit que nosaltres comencéssim a investigar altres arquitectes que no tenen res a veure amb Domènec i Montaner o de qualsevol fotògraf que estigués vinculat doncs, amb el poble o amb qualsevol cosa. No? Per tant, això no seria entès per a tots els nostres diguem-ne, col·laboradors i, per tant, doncs, una mica és el que denunciem en aquest comunicat, així com també, doncs, també denunciem que el model de governança doncs, que es vol aplicar amb els estatuts de la Casa Museu que es van aprovar la setmana passada en el ple, doncs no és el document més escaient per tal de determinar qui ha de governar aquest museu.
3: Què hi trobeu a faltar en la proporció?
4: En primer lloc, aprovar uns estatuts amb un organisme que per si mateix no té entitat jurídica, com és la Casa Museu, no té gaire sentit doncs, d'aprovar els estatuts, sinó que s'ha de regular a partir d'un reglament. Els estatuts tenen sentits en el moment en què els museus són organismes autònoms i, per tant, tenen una autonomia i, per tant, tenen el que seria doncs, un ens, diguem-ne, jurídic propi. No? A partir d'aquest moment, doncs, la governança recau a mans doncs, d'un consell assessor o un consell, un patronat, en el cas de les fundacions, que són els que regulen. A partir d'aquí doncs, tenim uns estatuts que no aporten res de tot això, si bé és cert que el regidor va dir doncs, que la governança a partir dels consells d'assessors es faria a partir d'un reglament, però és anar, diguem-ne, multiplicant els documents i que, evidentment, amb un sol document, com podria ser el reglament de la Casa Museu, es hagués pogut contemplar aquesta governança que, d'alguna manera, el que faria és donar peu a l'entrada del que és el coneixement científic en el que seria el dia del museu. En aquests moments, a partir d'aquests estatuts que es van aprovar, la governança recau a l'equip de govern, a la Junta de Govern i al ple municipal, així com la tècnica de patrimoni, que és la persona doncs, que té la direcció del museu. No? Per tant, recaure només a aquestes persones la governança del museu cap d'elles especialista en Domènec i Montaner, doncs evidentment això el que fa és provocar doncs una gran preocupació per al que seria, diguem, el futur de l'equipament.
3: En aquest sentit, Carles, aquest és el això és el que denuncieu, i per tant, a partir d'ara, tot i que les coses semblen distants perquè els arguments que poses sobre la taula són contundents, en podríem dir, l'actitud del Cedim continua sent de mà estesa? Pregunto, no sé.
4: Nosaltres vam trencar relacions amb el regidor en el moment en què va variar el que seria l'acord que havíem arribat i que, a més, havíem donat el vistiplau per a les dues bandes. Entenem, doncs, que és una persona a la que li hem perdut la confiança. Això no treu, de totes maneres, que quan una cosa es fa mal feta, doncs el Cedim anirà denunciant públicament, doncs, que ens estem, diguem-ne, sortint del que seria, diguem-ne, el sentit comú, i per això parlem en aquest moment d'aquesta despersonalització. I és evident, doncs, que en el moment en què hi hagi un canvi de titular, nosaltres tenim la mà estesa, com sempre l'hem tingut a nivell de Canet, amb totes les activitats que fem i amb el compromís, doncs, que tenim com a centre, com l'únic centre d'estudis actiu al voltant de la figura i obra de Lluís Domènec i Montaner. I, per tant, podem dir, doncs, que el prestigi que té l'entitat en el món domenequià doncs hauria de revertir no només en tot el que fem, sinó també en poder col·laborar a l'hora, doncs, de projectar el futur d'aquesta casa-museu, però podem dir que haurem d'esperar que arribin nous temps i que, a més, aquests temps doncs, estiguin doncs, acompanyats doncs, de confiança per poder doncs, tornar a participar-hi.
3: Doncs gràcies, Carles Saiz, president del Cedim. La confiança, evidentment, quan es perd és un fotut i quan, diguéssim, i recuperar, doncs costa molt. Aquesta paraula, déu-n'hi-do, la confiança es dona, però, diguéssim, es perd molt, molt ràpid. I a vegades és impossible de recuperar. Esperem que vinguin millors temps perquè Canet se'n beneficiarà. Carles, gràcies i abraçada forta. Gràcies.
4: A vosaltres.

0: I quan falten 8 minuts per arribar a les 4 de la tarda, moment de les efemèrides amb en Martí Capçada altra vegada, i primer comencem felicitant el famós o els famosos que fan anys un 3 de juny, Martí.
1: Doncs sí, comencem felicitant a un famós que fa anys avui, dia 3 de juny, i parlem de l'extenista mallorquí Rafa Nadal, que en fa 40.
0: Molt bé, doncs mira, precisament d'en Rafa Nadal, ara hi ha un documental a Netflix que l'he vist anunciat durant aquests dies. Mira, i de fet està jugant encara.
1: Sí, sí, sí. Jo me l'he vist, aquest documental.
0: Ah, sí? I... què tal? Sí. Bé o no?
1: Sí, sí, sí. És que a mi, bueno, ja ho saps tu, Gemma, però jo des de fa mig anyet o així m'he apuntat a jugar a tennis amb els amics. I clar, m'agrada molt perquè explica la història de... del Nadal des de petit fins ara els seus últims partits, i clar, estem parlant d'una llegenda i el sacrifici que suposa un esport com el tennis, bueno, no t'ho pots ni imaginar, i la veritat és que impacta.
0: De fet, diuen que quan no juga va coix del dolor que
1: sí,
0: té.
1: Sí, sí, sí, sí, correcte, això ho tracten molt al documental, precisament, de que es veu que té com una espècie de malaltia crònica a la planta del... No, no sé si és a la planta o a quina part del peu, i que ha estat tota la carrera que cada any que anava passant ell creia que potser seria l'últim any, que sí. No sé si això podés part dels seus èxits perquè li ha fet anar a tope, o encara hauríeu agrandat més la seva llegenda, no ho sabrem mai.
0: No, exacte. I avui és el Dia Mundial o Internacional de què?
1: Doncs de la bicicleta. O sigui, és el Dia Mundial de la Bicicleta, una miqueta per promoure aquest transport. Així que no sé si ets d'anar amb bici tu, però mira,
0: no,
1: si ho ets...
0: No, gens, gens,
1: no?
0: Gens.
1: Però hi saps anar?
0: Sí, perquè és allò que mai s'oblida, no? Anar amb bicicleta, sí. Quan fa molts anys que no hi vas i t'hi puges, crec que saps tornar a fer-ho, però no sóc gaire habilidosa en aquest aspecte.
1: Bueno, doncs per qui ho sigui una miqueta més que tu, Gemma, doncs que sàpiga que avui és el Dia Mundial, i bueno, i si tu que ets més d'anar amb cotxe o això, ja el celebrarem un altre dia, aquest dia.
0: I tant que sí. I bé, efemèride musical, Martí, anem directe a l'efemèride musical.
1: Som-hi, doncs, tal dia com avui, l'any 2014, el grup Fifth Harmony llança el senzill principal del seu àlbum de debut, anomenat Reflection. I és que va ser un dels primers grans èxits que va posicionar el grup, on llavors militava Camila Cabello en l'escena del pop global. Una de les cançons principals van ser Worth It, i sense dubte el gran èxit de l'àlbum i la cançó que les va catapultar definitivament a les llistes de ventes en tot el món, reconeguda instantàniament pel seu característic riff de saxofon. Precisament, la cançó aquesta de la que parlem, Worth It, és la que estem escoltant de fons, que segur que molts de vosaltres la coneixeu.
0: I tant, no, a mi em sona moltíssim. Saps quan les emissores posen de forma ininterrompuda una cançó? Cada dia, la mateixa cançó. Va haver una època que aquesta cançó sonava a totes les emissores. No sé si et sona, tu.
1: Sí, sí, sí, i tant. Tens raó, és cançó molt d'emissores musicals, i que, bueno, en el seu dia ho va petar. Encara avui en dia crec que és una cançó molt famosa.
0: És com la de Superestrella d'Aitana, que la cançó està molt bé, però clar, quan l'escoltes 500.000 vegades, ja cansa.
1: Sí, sí, acabes una mica fart. Però, bueno, jo encara m'agrada, És la típica que si estàs a una discoteca i sona la Superestrella, tothom està content.
0: Sí, sí, podria dir que sí.
1: No, no sé, em dóna a mi la sensació, eh?
0: Tu, Martí, amb qualsevol música t'animes, eh?
1: Sí, jo... no sé si és amb qualsevol música o que amb un parell de cubates a sobre, llavors ja
0: també.
1: Qualsevol cosa és benvinguda. Però
0: perfecte,
1: sí, sí.
0: Doncs 20 segons, Martí, i arribem a 57. Moltes gràcies.
1: A tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que aquesta setmana activarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat pel 2027. En el seu discurs al Cercle d'Economia, Sánchez ha assegurat que els comptes donaran a un pes prioritari a l'habitatge i hauran de servir per resoldre el problema del finançament. Segons el president espanyol, la proposta de pressupostos serà social i inclourà també responsabilitat fiscal.
2: Van a ser uns pressupostos socials, porque el objetivo del gobierno de España es redistribuir esa riqueza, reforzando, por tanto, aún más nuestro estado del bienestar, para que nuestros servicios públicos puedan llegar donde, en fin, no están llegando y estar, por tanto, a la altura de lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas demandan y merecen.
1: I la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la 30a campanya del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. En total, les desplegues de 621.000 hectàrees agroforestals. La campanya d'estiu comença el 17 de juny i acaba el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis amb una superfície forestal del 67%. Jordi Fàbregas, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació.
3: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral, que potser també ens hem centrat molt i que avui podreu veure des de l'aire com s'està actuant. Fer aquestes franges perimetrals de 25 metres ens va molt bé, perquè si hi ha un incendi molt fort, d'alguna manera frena.
1: El papa Lleó XIV té previst rebre el president de la Generalitat, Salvador Illa, en audiència privada al Palau Episcopal a Barcelona. Serà la tarda del seu primer dia a Catalunya, el dimarts dia 9 de juny. Ho ha explicat en una trobada amb periodistes el portaveu del Vaticà, Matteo Bruni. Està previst que el pontífex arribi a l'aeroport del Prat a 1:15, on el rebran representants de la Generalitat, una jornada en què el papa té una agenda ajustada, una pregària a la Catedral de Barcelona i una oració multitudinària a l'estadi olímpic Lluís Companys. La donació i trasplantament d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos d'aquest any. Fins ara, 128 persones han estat donant-se cadàvers vàlids, un 4% més que el període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de Salut. I el recinte emmurallat de Montblanc guanyarà 110 metres més de pas de ronda visitable quan acabi l'actuació que ha començat aquesta setmana. Els treballs permetran també millorar les instal·lacions d'una torre del recinte que estava molt degradada.
4: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
5: I quan passen pràcticament 3 minuts a les 4 de la tarda, és moment de remenar entre els arxius a la comarca amb el nostre company, en Jordi Pratsavall. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
6: Bona tarda, Gemma. Molt bona tarda a tothom. Doncs avui destacarem un article del Punt Diari amb data del 3 de juny, però del 1994, on es destacava l'original, i ho dic entre cometes, i així una miqueta no té ser la ironia, de l'original idea del cap de policia local de Pineda de Mar llavors, que doncs llogava un autocar per portar els 18 agents que havien de declarar a l'Audiència de Barcelona en un judici d'un cas de tràfic de droga i que no va acabar de funcionar. Us explico. Només 4 periodistes es van presentar aquella jornada a 9:15 del matí per agafar l'autocar i cap veí del barri de Poblenou, el barri més perjudicat per la droga, ni cap representant d'entitats locals, que també era la intenció, que no va aprofitar la invitació de viatjar en autocar acompanyat dels agents a Barcelona en un acte que havia de ser doncs de germanor entre policies i ciutadans amb una finalitat conjunta, la lluita contra la droga. L'experiència es va convertir en una simple excursió a Barcelona, molt a prop de l'Arc de Triomf. Però l'objectiu de la visita no era observar monuments i contemplar l'estètica urbana, sinó que es tractava d'anar a declarar en un judici que finalment es va suspendre perquè els acusats no van comparèixer. Els 3 acusats van ser detinguts al desembre de 1992 per un presumpte delicte contra la salut pública després que la policia local de Pineda, en una operació que va durar 6 setmanes, els filmés en un vídeo quan traficaven amb heroïna. L'operació va ser llarga, complexa i costosa per l'Ajuntament de Pineda, que hi va invertir més de 2 milions de pessetes, atès que s'hi havia dedicat gairebé tota la plantilla amb les hores extres que això també comporta. Tot i saber que hi havia moltes possibilitats que se suspengués el judici, la policia local va llogar l'autocar per viatjar a Barcelona. Una excursió que va costar 300.000 pessetes a les arques municipals, comptant el lloguer de l'autocar, les hores extres dels policies, tant dels que havien d'anar a declarar com dels que havien de suplir els serveis d'aquests que havien d'anar a declarar, i també l'esmorzar. Escolta, un viatge a Barcelona a Tutiplén, que sembla que va costar molt, Gemma, però va ser poc efectiu.
5: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
6: Fins ara, gràcies.

0: I avui és el Dia Mundial del Sommelier i per celebrar-ho parlem amb en Lluís Prats, que és director comercial de Gramona i també sommelier. Lluís, bona tarda i benvingut a l'Ona Maresma.
1: Molt bona tarda, Gemma. Què tal?
0: Molt bé, molt contents de tenir-te avui amb nosaltres. El primer tema que ens desperta curiositat és saber si un vi car no sempre és millor que un vi més econòmic. Aquesta tendència que tenim a vincular el més car amb el més bo, és així?
1: No és ben bé així. Hi ha un factor sempre de màrqueting o d'exclusivitat que pot ser que faci que un vi sigui extremadament car. I no per això té que ser el millor vi. Segurament és bo, però no ha de ser sempre una referència al preu. El preu ens posiciona una mica, ens dona un punt de referència, però hi ha altres factors importants a tenir en compte.
0: Com per exemple?
1: Doncs a l'hora de pensar en un vi, a part de pensar en la zona, en el territori, és important pensar en el celler, per exemple. No? El celler al final és una marca com quan penses en un restaurant. Hi ha restaurants que saps que al darrere hi ha un gran cuiner, un gran xef, i allò ja et dona una pista de que segurament menjaràs bé. No t'està dient el preu directament, però sí indirectament et situa en un nivell de preu. Però pot ser que vagis en aquell restaurant i tastis un plat que sigui caríssim. No té per què ser el millor plat de la carta d'aquell restaurant, però saps que hi menjaràs bé. Doncs en el cas del vi passa una mica el mateix. Hi ha cellers reconeguts de molts anys que treballen molt bé, que han fet molt bons productes i que saps que allà pots trobar productes de diferents estratos de preu i segurament tots tindran una qualitat bastant bona o bastant acceptable.
0: Lluís, portes molts anys en el sector. Crec recordar que portes 17 anys, no?, en el món del vi.
1: No, en el món del vi, 17 anys porto a Gramona. En el món del vi porto uns 30 anys, aproximadament, 32 anys.
0: Doncs sí. amb tanta trajectòria i tant de recorregut, quina és la major barbaritat que has vist fer amb una ampolla de vi o de cava?
1: Ostres, n'he vist moltes, però segurament a vegades la major barbaritat és no tenir-li algun respecte. Hi ha fricades d'aquestes que veus que es fan, sobretot en moments festius, a zones on es toca molt de diner, a Eivissa, on sigui, on la gent fa barbaritats amb ampolles d'escumós que són molt cares i que se'ls hauria de respectar una mica més, no? Jo crec que el món del vi i de l'escumós, però el món en general del producte de luxe, del consum de producte de luxe, fa que es vegin moltes barbaritats, no? Després n'hi ha d'altres que són menors. Jo he vist gent posar gel en el vi, però en un moment donat pot tenir una certa explicació, doncs, perquè aquell vi estava prou calent i si ho fas amb compte i si poses una mica de gel per refredar i després el retires perquè no aigualeixi el vi, pot tenir un sentit, però hi ha gent que ho fa directament perquè li agrada així. I és respectable, però bé, estan espatllant una mica aquell producte o posant-li gasosa. En tot cas, això passaria a ser, per mi, un altre tema, que serien combinats, que la gent els demonitza a vegades i no té per què ser així. Vull dir, jo sempre he pensat que si has de posar gasosa en un vi, que sigui un vi bo, perquè com a mínim no et farà mal. Si et prens un vi dolent amb gasosa, no el farà més bo el fet de que portis la gasosa, no?
0: Clar. Clar, totalment. Creus que es pot aprendre a tenir un bon paladar o més aviat és un do? Perquè hi ha gent que té doncs, una certa tendència a dir aquest vi és bo i l'encerta, no? Això es treballa?
1: Sí. El 90% de les vegades això és un tema d'assaig, de poder assajar, de poder entrenar. L'olfacte s'entrena, el paladar s'entrena, i s'entrena al llarg de molts anys de tastar molt. Els sommeliers acabem mirant de retindre una sèrie d'informació al nostre cervell, que el que fa és que quan olores un vi, automàticament allò vagi al registre d'aquell tipus d'olor i li puguis posar un nom. I en el gust passa exactament el mateix. Però això s'entrena. I després hi ha una molt petita part de gent que té un do, que té un do per l'olfacte, que és molt, molt sensible, però que si no l'entrena tampoc servirà per res, perquè al final tu mai pots dir res d'un vi que no coneguis els aromes del vi. És a dir, si no coneixes referents aromàtics dins del món del vi i no has tastat segons quins vins, difícilment podràs parlar d'allò que no coneixes, no? Per molt que tinguis una capacitat olfactiva molt bona. Per tant, el més important per un sommelier és tastar molt i sobretot tastar a cegues, que no et condiciona visualment allò que estàs tastant.
0: Parlem també de la gent jove. Els joves veuen menys o més vi que fa uns anys?
1: Les estadístiques diuen que veuen menys. Diuen que veuen menys, però jo crec que s'ha de matitzar una miqueta. L'accés al món del vi mai ha estat tan fàcil com a dia d'avui. Mai hi ha hagut tanta oferta i amb un nivell de preu relativament econòmic com a dia d'avui i amb tants vins de bona qualitat com a dia d'avui. El que passa que hi ha una tendència, que això ho comentem als col·legues en el nostre sector des de fa un cert temps, que hi ha una tendència com a demonitzar l'alcohol i s'ha ficat el vi en aquest apartat d'alcohol, que s'hauria de diferenciar molt, perquè una cosa és l'alcohol d'un destil·lat i una altra cosa és el vi, que el vi és cultura, és país, és terrer, és arrelament, és moltes més coses, i el consum, i és un aliment, i el vi en consum moderat pot aportar molt gastronòmicament. El problema és que a dia d'avui això està com una mica esbiaixat, i jo comento moltes vegades, el jovent diu, no bec vi o no bec escumós o en segons com demonitzen l'alcohol, però després acaben bevent begudes energètiques, que és el pitjor que poden prendre, no? Que millor que prenguin un bon vi o un bon escumós que no pas begudes energètiques en segons quins destil·lats, no?
0: Totalment. Explica'ns també el tema de la DO. Què ha passat exactament? Sí. Si ens ho pots doncs, resumir i explicar.
1: La DO? Quina DO?
0: La DO Cava.
1: Cava. Sí, és molt fàcil. La DO Cava va néixer ja una mica esbiaixada, perquè va néixer no com una DO, sinó com un mètode. És a dir, una denominació d'origen, com el seu nom indica, és una denominació d'un espai en concret, d'un terrer, d'un territori, no? Com pot ser DO Rioja, doncs és el terrer d'allà de la zona de Rioja. No tindria cap sentit que el Penedès s'estigués elaborant un vi amb DO Rioja, perquè no seria lògic. En canvi, amb la DO Cava, tu pots elaborar un escumós amb DO Cava a Catalunya, a Rioja, a Extremadura, a València, a Galícia, a tot arreu del territori. Per què? Perquè no es va fer realment com una denominació d'origen, sinó com un mètode. El mètode que antigament es deia mètode xampanyois o mètode tradicional, que és el que fan servir el xampany per elaborar un vi escumós. Per tant, nosaltres, que feia molt de temps que estàvem intentant canviar una mica les coses des de dintre, Xavier Gramona, juntament amb el Tom Mata Recaredo, van apostar per intentar zonificar dins de la DO Cava que hi hagués doncs, la zona de Penedès, que hi hagués la zona d'Alacant, o la zona de Rioja, o la zona de Bonsigui. Per què? Perquè allò et dona una tipicitat, un terreny, una climatologia, i això ho van mirar de fer amb un segell de garantia que era Cortinat, que Cortinat no és una DO, sinó que és un segell de garantia i és una associació que acull aquells cellers que volen tenir aquesta zonificació, aquesta tipicitat i que a més tenen un nivell d'exigència de qualitat molt elevada. Això no es va veure amb bons ulls a dins de la DO Cava, perquè els que tenen interessos són els cellers més grans i no van voler fer això, i aleshores una sèrie de cellers vam decidir marxar de la DO Cava i entrar o formar aquesta associació, aquest grup de Corpinat, on, insisteixo, l'exigència és sobretot en termes de qualitat i sobretot de zona d'origen.
0: Molt bé.
1: No sé si m'he explicat
0: sí,
1: bé, però...
0: i tant. No, t'has explicat fantàsticament. Lluís, també et volem preguntar, ja per anar acabant, quin és el vi o escumós que més espectacular que hagis tastat mai a la teva vida?
1: Ostres, doncs n'he tastat molts, gràcies. I mira, d'escumosos, n'hi han molts, sobretot, evidentment, a la zona de Xampanya, que és els que ho van començar i ho van fer superbé, però no tot el que és Xampanya és bo. Igual que no tot el que és Rioja és bo, ni tot el que és Bordeus o Borgonya és bo, ni és dolent. És a dir, hi ha de tot a tot arreu. No? A la zona de Xampany, tots aquells escumosos que tenen 10 anys de criança normalment són excel·lents, perquè aquesta llarga criança és la que fa que un escumós sigui excel·lent. En el cas de Catalunya, doncs exactament igual. I dins de la Deo Corpinat tens, evidentment, els de Gramona, que me'ls conec de cada dia, les Enoteques, el Sallavalla, el Tres Lustres, però el Turó de Mota de Recaredo, de Josep Coca i Sabater, el Josep Coca, el Llopar, l'Original, que també té molt bona projecció com a escumós i de llarga durada. Vull dir, tenim realment molts escumosos i vins de qualitat, perquè pensa que només a Catalunya tenim 11 denominacions d'origen de vi, que fa que puguis trobar grans vins, no només a la zona de Priorat, que a vegades s'emporta una mica més la fama, sinó a Montsant, a la zona de Bages, a Penedès, a la zona de Costers del Segre o cap a l'Empordà. Vull dir, tenim moltes zones amb grandíssims vins i jo animo a la gent que realment els pugui anar coneixent i anar tastant a través de la quantitat de vinoteques que tenim en aquest país, que ens ajuden molt.
0: Doncs sí. Lluís Prats, director comercial de Gramona, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies, Gemma. Una abraçada ben forta.
0: Seguim a l'Ona Maresma. 4 infants saharauis passaran els mesos de juliol i agost a Malgrat i Santa Susanna gràcies al programa d'acollida Vacances Sant Pau, impulsat a Malgrat per l'associació solidària Malgrat amb el Sàhara. En parlem del projecte amb el seu president, Josep Gelpí.
2: Bé, aquest estiu diversos infants saharauis tornaran a passar els mesos més calorosos lluny dels camps de refugiats gràcies al programa Vacances en Pau, una iniciativa solidària que permet acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu en diferents famílies d'aquí del territori. Malgrat, el projecte el porta doncs l'associació solidària Malgrat amb el Sàhara i avui volem conèixer millor doncs aquesta iniciativa, saber com funciona el programa d'acollida i quines famílies doncs, saber si encara es necessiten famílies o si no, quins requisits es demanen perquè aquestes famílies doncs puguin optar i participar a aquest programa, no? En parlem amb el president de l'associació solidària Malgrat amb el Sàhara, en Josep Gelpí. Josep, encantat de que estiguis aquí amb nosaltres.
3: Bona tarda i gràcies per convidar-nos.
2: Bé, en primer lloc, explica'ns exactament què és el programa Vacances en Pau i com funciona.
3: Bé, el programa Vacances en Pau es neix el 1987 aproximadament, que varen venir davant de la necessitat dels nens i nenes refugiats en el Sàhara Occidental, del Sàhara Occidental a Algèria, al sud-oest, i per crear aquesta necessitat que tenien aquests infants, doncs per veure com funcionaria. Venien col·lectivament, estaven en llocs tots junts, però a partir d'aquí es van anar desenvolupant i millorant pel fet de que pogués sortir el màxim nombre d'infants des d'allà. Uh-huh. Aleshores, al principi venien molt poquets, però això es va anar desenvolupant a nivell de Catalunya, de tot el territori i alguns altres països d'Europa, sobretot del sud, en què aquests infants podien gaudir d'una climatologia, bàsicament, una climatologia totalment diferent d'allà on estan durant l'estiu, que l'estiu es arriba a 50 graus a l'ombra. Uh-huh. Aleshores, es va crear aquest treball que és de formigueta però que es comença a partir del gener, bé, a final d'any ja es comença a treballar i veure les necessitats i els que podran sortir fins a arribar a les dates que estem ara, que ja gairebé estem tancant les llistes dels que dels infants que podran sortir als campaments aquest estiu.
2: Val, aclarem que l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara és de les pioneres en aquest projecte?
3: Bé, aquí Malgrat, de fet, l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, primer hi va haver-hi la plataforma Malgrat amb el Sàhara, perquè ens va venir aquesta informació arrel d'una entitat de Girona, ens va arribar aquí, que era quan hi havia el tema de Bòsnia, i en aquells moments hi havia Malgrat Solidari. A partir d'aquí es va començar, la informació ens va arribar, es van començar a buscar famílies, llavors es va crear la plataforma, però a mesura que vam anar passant els anys, com que teníem més necessitats i econòmiques i tot, doncs era recórrer a l'administració local. Per tant, llavors, el 2004 va ser quan ens vam crear. Però això ja va començar el 1996 aquí a Malgrat. És a dir, des de, per la costa, des de Girona fins a Malgrat, i de Malgrat em sembla que després també hi havia Badalona. En tots aquests anys ha anat augmentant el nombre de pobles, per la costa i a l'interior és igual, perquè poguessin venir el màxim d'infants.
2: Val, i vosaltres quins pobles cobriu, a part de Malgrat? Cobriu altres pobles
3: bé,
2: de la comarca?
3: Bé, nosaltres sí. Ens van creure la que podríem portar a terme 7 pobles d'aquí al voltant. Agafem per la costa des de Tordera fins a Sant Pol.
2: Déu-n'hi-do.
3: Hi havia hagut els seus temps àlgics i havíem arribat a tenir 17-18 infants en tota aquesta zona, que era un nombre important. I ara, doncs, bé, des de la pandèmia això va davallar molt perquè la gent es va refredar, és a dir, em refereixo a les famílies voluntàries d'acollida, i intentem tornar a anar fent aquest treball de formigueta per augmentar el màxim possible el nombre de famílies voluntàries d'acollida.
2: Val, aquest any quants nens saharauis, nens i nenes, vindran aquí a... Bueno, vindran a Malgrat i a la resta de pobles que sí. Porteu vosaltres.
3: Aquesta davallada també és a nivell de tot l'estat espanyol, que és on majoritàriament venen més infants. Aquesta davallada, doncs, ha sigut importantíssima per tot arreu, i parlant concretament des de Catalunya, doncs de just abans de la pandèmia potser estàvem a l'entorn d'uns 600 infants i ara estem a l'entorn de 200, que ara no sabem els nombres d'aquest any, el número d'aquest any, però uns 250, als voltants de 250.
2: Val, és a dir, que encara no podem concretar els d'aquí Malgrat, els nanos que vindran aquí Malgrat.
3: Sí, els d'aquí Malgrat, si jo parlo a nivell general de Catalunya.
2: Val, i aquí Malgrat?
3: D'aquí Malgrat... si res no capgira, de moment estem amb 4 infants.
2: 4 infants.
3: En la zona d'aquí Malgrat.
2: Val, 4 infants que estaran amb 4 famílies, entenc?
3: Sí, no. Hi ha una família que en té dos, perquè per combinacions que hi van haver són de Santa Susana, aquesta família, i llavors dues famílies d'aquí Malgrat que en tindran un cada un.
2: Val, a part de Malgrat, Tordera, Sant Pol, sabem dades?
3: No, aquest any Sant Pol, Santa Susana i Malgrat, de moment són on hi ha tan sols dues famílies voluntàries d'acollida. Sí que hi ha hagut algú que s'ha demanat informació de Pineda o de Tordera, però no ha acabat de Palafolls també, però no ha acabat de guanyar. Què passa? És que molta gent, doncs, com que són 2 mesos l'estada que estan aquests infants aquí, juliol i agost, que és quan hi ha més necessitat d'anar als campaments, que ells tampoc van a escola, molta gent té programades unes vacances, que si tenen un mes o tenen 3 setmanes, etc. Totes aquestes coses que els refreda una mica el fet d'apuntar-se en aquest projecte.
2: Clar, i bueno, a part de que t'has d'adaptar una miqueta, no? Doncs això, no? A tenir un nen o una nena aquí una estada d'un cert temps, també entenc que has de complir amb uns requisits, pot ser?
3: Sí, evidentment. A veure, nosaltres un dels bàsics, dels requisits bàsics és que tinguis temps per dedicar a aquest infant, en què pot ser que aquesta família sigui una família que tingui fills, que no tingui fills, que sigui monoparental, és igual. El fet no serà millor ni pitjor. És la qüestió que hi puguis dedicar temps. I que hi ha les necessitats bàsiques de cop pel fet que els atraiem dels campaments, que són doncs aquesta alimentació equilibrada, aquestes visites mèdiques, visites odontològiques, oftalmològiques, perquè tot això ho reben en allà i pateixen molt. I això és un dels requisits importants. Llavors n'hi ha algun altre que quan estan els infants en aquí i que demanem a la família que pugui participar també, quan hi ha alguna concentració, que a vegades normalment es fa, o alguna concentració o manifestació a Barcelona, Llavors, si hi ha algun ajuntament que puguem fer la benvinguda, també és viatge, llavors ja no estan obligats, però qui vulgui pugui anar al Parlament, que els hi fan una rebuda en aquests infants a nivell de Catalunya. Bé, són aquestes coses bàsiques, però ja dic, primordialment és de que es tingui temps igual que dedicaries a un dels seus fills, i aquestes necessitats bàsiques com és la revisió mèdica i el... I l'alimentació, que de, per descomptar l'alimentació, tot i que ells no mengen porc, ho dic ja i aprofito perquè no mengen halufo, però que l'alimentació equilibrada aquí la tenen, i els hi veus un canvi físicament des dels primers dies d'aquests dos mesos cap al final, dos que ha canviat, perquè d'allà la necessitat és molta.
2: Clar, clar. S'entén, també, ara que ho explica, s'entén també perquè és cada cop més complicat, no?, amb l'enduriment de la vida, la gent que té els seus camps, també que les coses estan més cares, és més difícil, no?, comprometre's, sí, sí, agafar, acollir a un nen o una nena de manera temporal, ni que sigui aquests mesos d'estiu, però bé, què representa? Perquè m'ha agradat això últim que has dit, no? L'evolució del nen, no? Quan arriba aquí...
3: Sí, físicament, físicament, a veure, aquí com venen els infants, n'hi ha que, com els d'aquí, que són de vida, és a dir, que els agrada menjar molt, i n'hi ha que no els agrada menjar tant. Uh-huh. Llavors, la qüestió és que serà una alimentació equilibrada, i allà que sempre, gairebé sempre mengen el mateix. Ara, per exemple, avui és la festa del xai, Eid Mubarak, a tots els musulmans. Doncs allà doncs faran la gran festa i menjaran un xai entre no sé quants membres de les famílies, i que s'ho reparteixen entre els veïns i tot. Cal no és que en mengin gaire,

0: Passa que durant aquesta reducció de quantitat de famílies voluntàries d'acollida, aquests nens mirem de que es repeteixin, potser no repetiran els 4 anys, potser en repetiran 3, però que hi hagi un seguiment perquè ara hauran de venir aviat els del 2016, que puguin participar al màxim nombre i que puguin gaudir d'aquests mesos. El fet de que venen aquí, hi ha d'haver-hi també que si poden participar amb casals o és igual, o amb els coneguts d'aquí, aquest intercanvi cultural d'una zona amb l'altra. I ells això s'ho emporten molt contents, no? De fet, a vegades n'hi ha que diuen ara tots tenen mòbil per facilitat, vull dir que hi ha aquest contacte que es realitza d'aquí amb les famílies dels campaments. Les famílies biològiques amb les voluntàries tenen un cert contacte periòdic o així, i van parlant, a part de quan hi ha els infants aquí, que sempre estan un cop o dos a la setmana parlen amb la família, no? Això els nanos llavors ho expliquen, no? Que si el mar, que no els agrada gaire, n'hi ha pocs que els agradi el mar, però la piscina sobretot, el tema de gelats, a veure, tota aquesta sèrie de coses que allà estan tan mancades, doncs llavors ho plasmen en la família de la manera que ho han viscut ells. Jo recordo abans que els primers anys se'ls hi feia moltes fotografies i es feia un àlbum i se'ls hi donava, i llavors allà ells ho tenien com un tresor. Ara, evidentment, no tenen el telèfon d'aquí, però com que hi ha els mitjans per poder enviar les fotografies a les famílies d'allà, doncs bé, és un altre sistema perquè vegin des d'allà què és el que hi ha aquí.
1: Déu-n'hi-do, aquest projecte de Vacances en Pau. Avui ho hem parlat amb en Josep Gelpí, president de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara. Josep, des d'aquí, Malgrat, tornem a convidar de cara a un futur perquè ens expliqueu futures activitats des de l'associació i perquè mantinguem el contacte. I res, desitjar-li molt bona tarda, que vagi molt bé.
0: Sí, nosaltres agraïm la vostra col·laboració per poder donar ressò d'aquest projecte i a veure si de cares a l'any vinent podem aconseguir que puguin venir més infants i que puguin passar els estius tant. Aquí els passem molt calorosos, però allà en els campaments de refugiats encara més. És donar-los un cop de mà i que en treguin el màxim profit possible.
1: Perfecte, vagi molt bé, gràcies.
0: Gràcies.
2: Dos quarts de 5 de la tarda, moment de repassar la pregunta del dia. Martí, què estàvem preguntant a l'Ona Maresma?
3: Doncs, Gemma, recordem la pregunta del dia i era com reaccionaríeu si anéssiu pel carrer i us trobéssiu un os. Les opcions eren ficar-se a córrer, ficar-se a cridar, espantar-lo o tirar-li una foto. I de moment he de dir que crec que els nostres oients s'estan decidint per les opcions. Ens diu que es ficaria a córrer i l'altre 50% que es ficaria a cridar. És a dir que, bueno, podeu seguir votant i a veure si es decanta la balança.
2: Molt bé, doncs al final del programa, els últims 10 minuts, conversarem sobre aquesta qüestió. Per tant, ara de moment només ens fixem en com van els resultats a les xarxes. Que recordem, la pregunta del dia és com reaccionaríeu si us trobéssiu un os pel carrer, no? Si correríeu, el cridaríeu, o bé, també fins i tot hi ha l'opció de fer-li una foto, Martí? Aquesta opció potser algú la posa.
3: Exacte, clar, ens hem de ficar la situació. Digues, ja, bon sol em donar,
2: Sí. marxem, fins ara.
3: Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: I l'episodi d'avui de la secció de llibres Llegim amb la Mar Arenaza va per tots i totes als amants de la música. Avui conversem sobre els llibres La història del rock en còmic i Yo siendo yo, dos lectures que ens permeten apropar-nos al món de la música des d'una perspectiva doncs ben diferent. A Sergi, endavant.
1: Doncs sí, nou episodi de llibres, nova setmana, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal, com estàs?
2: Bé, avui, motivada.
1: Sí, no, avui sobretot, perquè avui parlem d'un tema que a mi especialment m'encanta. Feia temps que no en parlàvem, sí. De música, amb dos llibres. Quins
2: sí.
1: Llibres?
2: Val, un que és crític i, no sé, m'ha agradat i m'ha donat molt que pensar, que es diu, el títol és Yo siendo yo.
1: Vale.
2: Val? Subtítol, El teatro de l'autenticitat i les estrelles del pop. Uh-huh. Val? D'un autor que és periodista i també molt relacionat amb el món de la música, que es diu Hans Laguna, val? Que és basc.
1: Quan he vist la portada he llegit Hans Landa.
2: Sí, de... saps quins nervis, no?
1: Sí, no? De lluny. Tots sabem qui és Hans
2: sí,
1: Landa.
2: Sí, fa
1: no?
2: Por, vale. No m'agrada.
1: Maldites bastardes.
2: Poso una miqueta nerviosa. Però és l'únic autor que li han donat un Òscar per ser el nazi més nazi del món i
1: exacte.
2: Per ser, no? Exacte, tot sí, el contrari, sí, sí, l'antiracista sí. Més antiracista del
1: exacte,
2: món amb
1: sí,
2: Django.
1: Sí, és curiós.
2: Vull dir que és... cal molt bé aquest home, però sí. No que ens l'anda.
1: Tornem al llibre, bé, si doncs anem de temes, Mar.
2: Vinga. Sí, val, doncs... pues, està molt bé, perquè aquest llibre parla doncs, de tota aquesta aparent espontaneïtat, autenticitat de les grans superestrelles del pop, val? Que representa que és això, no? Que ells són així. Mm-hmm. Que ells són així tal com ens mostren, no? En les lletres dels seus discos o en els seus vídeos o en la seva roba que porten i demés. I aquí, bueno, aquí ho va desgranant tot una miqueta, no? Sobre aquest tema doncs, dels artistes, la publicitat encoberta, no? Que sempre comporten amb ells, no? I aquesta pàtina que sempre s'està venent doncs, d'autenticitat i d'aquests molt genuí quan a l'hora de la veritat no és així, no? Ets un producte més i és aquest concepte d'autenticitat del que ara s'està veient, eh? I que és, bueno, una manera més de vendre un tipus de música i un tipus d'artista.
1: Pensa que ens podem tirar els lleons, ens podem tirar els lleons.
2: Però jo aquí no entro, i el llibre tampoc no entra, que si és bona música, mala música, vull dir, no és un llibre de crítica musical, sinó que és més un llibre doncs de com la publicitat, no? Tota aquesta mena d'hipercapitalisme consumista que ens envolta, doncs també està amb el tema, ja sé que estic fent un resum com hiperbèstia,
1: sí,
2: del llibre, i com està doncs amb tots aquests tantats no, fent-te creure doncs, que sí, que el Bad Bunny, ell és així, de veritat.
1: Ja has tret el tema, eh? Ja
2: m'ho imaginava. Havia de sortir. I la casita també havia de sortir.
1: La casita i tot el preu de les entrades també havia de sortir.
2: Clar, no? Però això és com superinteressant, perquè el tema de la casita i de que hi hagi tota aquesta gent famosa allà dintre també és pues, aquesta pàtina, doncs, mira aquesta gent com s'enrotlla, que bé que entren dins aquest món, no? Com, i no, tot és el mateix, no? Però ens ho creiem.
1: Parlem de música pop, perquè el pop, la música pop ve de la paraula popular, al final, llavors, tota la música pop a partir dels 2000, 2005, 2010, tota aquesta música que almenys jo escoltava una mica de petit, doncs se li deia música popular per això simplement, no?
2: Sí, llavors, la música de les radiofórmules,
1: de MTV, per exemple, de tot
2: exacte,
1: això.
2: Exacte, no? D'aquesta gran...
1: Exacte.
2: I de tots els diners que es mouen aquí, no? O també tot el tema dels Grammy, vull dir que els Grammys no és que tu i jo votem, ni els crítics musicals, no? Es voten entre ells, no?
1: Exacte.
2: Tot el tema de les discogràfiques, les propostes que ells mateixos es fan i tal, no? Uh-huh. És simplement, però no és un llibre de crítica musical, ni el que nosaltres estem fent és crítica musical, sinó que és simplement adonar-te de com funcionen les coses, no? Per poder tu també prendre les teves decisions on...
1: I tant,
2: o posar-hi un valor més o menys en el que escoltes, no? Posar-ho tot una miqueta al seu puesto.
1: A vegades
2: ens deixem aquí portar i no és tant. Però és un llibre que fa pensar i que realment... No sé, jo el recomano, per saber una miqueta també parlar de tot el món aquest del K-pop, no? Aquesta fascinació tremenda, no? I que clar, que aquí hi ha com moltes corrents i molts temes subterranis.
1: La magnificació d'aquestes bandes, de les boy bands.
2: Clar,
1: no?
2: Clar, vull dir que és... No sé, a mi m'ha semblat molt interessant, no? Harry Styles, no?
1: Sí,
2: vull dir
1: tant,
2: que...
1: sí. Bé. Que ve d'una boy band, de fet, ve de One Direction.
2: Sí, tot... sí, sí. Però veus, a mi m'agrada...
1: De fet, tot comença en una banda, entre cometes, no?
2: Sí.
1: Justin Timberlake va començar en una banda, també.
2: També tens raó.
1: N5.
2: Ostres, estàs molt al dia.
1: Home, i tant. Robin Williams.
2: No, és veritat. Ja no... Bueno, sí, perquè aquest és ja més de la meva època. Sí.
1: Robin Williams també, a Take That. Sí. I llavors va acabar cantant sol.
2: Sí.
1: O sigui que tot comença amb més gent. Amb més gent, sí, exacte.
2: La Beyoncé, també.
1: També, també, sí, sí.
2: Bjork, també, amb Destiny's Child. Sugar
1: Cubes. I Destiny's Child amb la Beyoncé. Carai, ens t'estaríem aquí. Té, de fet, ara que parlem de diferents bandes i artistes, què tal si passem al meravellós llibre...
2: Sí, sí.
1: Còmic, que
2: sí,
1: ja saps
2: que... genial. Sí, és rock and roll, la història del rock en còmic.
1: Home,
2: genial.
1: Espectacular.
2: La veritat és que jo el coneixia molt superficialment i ha estat gràcies a tu que vas dir hem de parlar d'aquest llibre.
1: És còmic i música,
2: és,
1: al final. És,
2: sí, la veritat és que m'ha fascinat.
1: Cada artista està dibuixat per un il·lustrador diferent, cosa que li dona un punt més de valor,
2: sí,
1: no? O sigui, i a més
2: sí,
1: és cronològic. És a dir,
2: sí,
1: que és la història del rock. Comences amb l'Elvis Presley,
2: sí,
1: i acabes doncs amb les bandes d'ara.
2: Sí,
1: no?
2: Mira, exactament, amb LC Down Sound System.
1: Clar, sí. Sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Amb The Libertines, sí, uh-huh, sí, Arcafire. Sí, està molt bé. La veritat és que molt bé, molt bona tria.
1: Uh-huh.
2: Sí, Johnny Cash...
1: I tant,
2: m'encanta,
1: home,
2: aquest
1: tant,
2: home.
1: De fet,
2: hem
1: triat...
2: Bueno, on sigui que sigui.
1: Exacte. Hem triat abans tres cançons, no? Per, ja que parlem de llibre musical, doncs tres cançons de forma cronològica per mostrar una mica el que era a l'abans, a l'inici, al mig, i llavors una mica el més modern, arribant als 90, no?
2: Sí.
1: Què tal si anem per l'inici, per exemple?
2: Va.
1: Arribem-nos fins a Little Richard un moment,
2: va,
1: no?
2: Va, sí. Bam, bam,

0: Qui no ha escoltat mai aquesta cançó,
1: sí,
0: de Little Richard.
1: Sí, sí, sí.
0: A més, és molt curiós, perquè, bueno, com segurament ho estàs veient, no? Explica la història,
1: sí,
0: te posa les cançons que recomanen.
1: Una playlist essencial.
0: Exacte, que tu pots entrar i escoltar-les. I llavors, si passes pàgina, doncs hi ha còmic, cosa que és superinteressant, no?
1: Sí.
0: I tant, i tant, sí, sí. I a més, parla de Perdir a Lucille, que qui ho sàpiga, Lucille, era com li deia la seva guitarra.
1: Guitarra, sí,
0: és molt curiós. Sí, sí, també ho feia B.B. King, eh?
1: Sí.
0: Que li deia amb un nom.
1: Doncs jo trobo que és genial, perquè cada artista té un il·lustrador particular,
0: I
1: no?
0: I tant, sí, sí, sí.
1: I cada il·lustrador ho fa a la seva manera, el que ell entén. I llavors li dona com... Aquest llibre realment és molt autèntic, no? Perquè aquesta combinació perfecta, no?, entre música, un bon escrit biogràfic dels artistes, no?, perquè són molt curts i ho has de fer-ho molt bé perquè s'entengui. I llavors també la il·lustració, que és com molt personal.
0: No, i, està,
1: i ho disfrutes
0: no sé si,
1: molt.
0: No sé si es veu a molts còmics, això.
1: No.
0: Bueno, mira,
1: bueno,
0: passem...
1: jo no és el meu... No és la meva especialitat, els còmics, però bueno, jo no conec tants que siguin així,
0: doncs,
1: tant.
0: Doncs, si et sembla, passem a un altre...
1: Sí.
0: Anem més endavant, anem cap a Led Zeppelin, si et sembla. Vinga,
1: va,
0: som-hi.
1: Miqueta.

0: No sé si vols dir el que m'acabes de dir ara mentre escolto la música. Quina diferència escoltar
1: bones cançons.
0: Bones cançons, i
1: sí.
0: Tant, i tant, i tant.
1: La veritat bueno, és que
0: al final
1: sí, eh?
0: Parlem d'opinions, eh? O sigui...
1: Sí, però aquesta sí que jo crec que està a un altre nivell.
0: Per mi és considerada la millor cançó del rock, és, perquè té una variació espectacular, sí. Comença lenta...
1: Sí, és llarga.
0: És llarga,
1: és llarga, dona temps a molt.
0: Cosa que per ràdio és complicada, sí. Ja se sap que a partir de 5 minuts sempre és molt complicat.
1: Sí.
0: Però bueno, Led Zeppelin, que a més és un altre dibuix completament
1: sí.
0: Diferent.
1: O sigui, sí, sí, que no té res a veure, absolutament res a veure.
0: És caòtic, caòtic, i només és una pàgina, fixa-t'hi, tres
1: sí,
0: pàgines.
1: Sí.
0: És bastant caòtic, com era, de fet, la banda Led Zeppelin, que moltes portades dels discs, no sé si n'has tingut una a les mans, però
1: bueno, les
0: la majoria eren caòtiques.
1: Sí,
0: si
1: molt de l'època, no? Però com
0: sí.
1: Molt per damunt de tot, no? És
0: i tant
1: molt
0: que sí.
1: Especial.
0: I tant que sí. I acabem amb un teu, de fet, eh? Un que m'has dit tu,
1: sí,
0: que m'has dit que t'agraden una mica.
1: Són depres, però m'agraden, o sigui, bueno, tinc carinyo.
0: Però vinga, anem cap a,
1: sí,
0: cap
1: sí.
0: A quina banda anem?
1: Radiohead.

0: Bé, Radiohead, tu m'has dit que bueno, són tristots, no? O sigui que tenen un punt...
1: Sí, sí. Però a mi m'agraden molt, perquè són cançons complexes, sí. No sé, donen que pensar...
0: Parlem d'Okay Computer.
1: Molt currades, molt treballades, molt produïdes. No sé, a mi m'agraden molt. Jo connecto amb ells des del principi, eh?
0: Sí.
1: Sí, ja sé, Creep és molt pesat. Sí, sí, tens raó, sí. És veritat, sí. És veritat.
0: Però bueno, aquest és un dels àlbums que la gent escoltaria sencers i és un viatge, eh? Com
1: sí,
0: King Crimson, també.
1: Sí, ara saps que estava
0: mirant
1: aquí el King Crimson. Sí! No, la veritat és que és un llibre per disfrutar,
0: sí,
1: eh? És
0: sí,
1: que,
0: sí.
1: Clar...
0: I hem fet un petit recorregut, eh? Recordem que la gent, si té aquest llibre, pot fer el recorregut complet.
1: Sí.
0: La música de mentres, que és un viatge escandalós i m'hi passava poder mitja hora amb cada pàgina. O sigui, que la gent que tingui l'oportunitat que agafi aquest llibre, que li agradi la música, sobretot, eh? Que li agradi el rock.
1: Però sí que és molt bon llibre. La veritat és que, ostres, sí, molt bé. Molt bé, perquè ho té tot. A més que està molt ben fet. Enhorabona.
0: Mar, doncs, gràcies.
1: Ens
0: hem passat molt bé avui, sobretot.
1: Serà molt curt.
0: Molt curt, però escolta, això de barrejar arts, en aquest cas avui llibres i música, és genial. Hem escoltat una mica de música també i a veure la setmana que ve amb què ens sorprens.
1: No tinc ni idea.
0: Vinga, Mar, que vagi molt bé.
1: Va bé.

0: Molt bé, doncs ens acostem al final del programa de l'Ona Maresma d'aquest dimecres 3 de juny del 2026 i avui volem reflexionar al voltant de la pregunta del dia. En Martí Capçada ens preguntava doncs fa una estona a través de les xarxes socials com reaccionaríeu doncs, si us trobéssiu amb un os al davant. I amb la resta de companys de l'Ona Maresma avui volem posar en comú diferents opinions. Companys, aquí tenim per aquí.
1: Hola, què tal?
0: Hola, Sergi.
2: Hola, què tal? Com esteu?
0: Hola, què tal? Com esteu tots?
1: Molt bé.
0: Perfecte. Doncs va, si us sembla bé, us explico algunes cosetes i ara les comentem a tots plegats. Cada cop són més les persones que fan senderisme o escapades a zones de muntanya i on, de fet, hi pot haver presència d'ossos. Però sabríem com reaccionar si ens trobéssim davant d'un animal com aquest? Els experts expliquen que el primer és identificar el tipus d'atac. Si l'os actua de manera defensiva perquè protegeix les cries o el menjar, recomanen no fugir. El que s'ha de fer és estirar-se boca avall, protegir-se el coll amb les mans i fer-se el mort fins que marxi. Sergi Ferrer, tu estaves deies aquesta opció abans pel grup de WhatsApp, per tant, correcte, eh?
1: Sí, ho havia vist a un documental, de fet. També t'he de dir una cosa, que no em vull fer el valent, eh? O sigui, si jo em trobo un os, no crec que faci això. El primer que faria és córrer o el que sigui per fugir d'aquest animal, eh? Però sí que diuen que és cert, sí, t'has de fer el mort o retrocedir lentament, mica en mica, i allunyant-te de l'os, sí.
0: Clar, és que en una situació com aquesta, la part racional, no?, del nostre cervell, potser no funciona correctament, no? Allò de dir, va, identifica el tipus d'atac, si està protegint els seus fills o és que té gana. Potser no hi pensem.
1: L'adrenalina et deixes portar a vegades.
0: Uh-huh. Per contra, ho comentem també, eh? Si l'os mostra un comportament depredador, observant la persona de forma persistent o seguint-la, la resposta és completament diferent. En aquest cas, mai s'ha de fer el mort perquè et pot jalar. Si et fas el mort i l'os té gana, et pot menjar. Cal intentar semblar més gran, aixecar els braços, fer soroll, cridar i defensar-se amb tot el que es tingui a l'abast. Per tant, hem d'encarar l'os. Com us quedeu?
3: Persones que siguem, per exemple, jo en el meu cas soc baixeta, mai a la vida, no sé que sigui una petita cria d'os, mai a la vida podria ser més gran que un os. Em veurà i diré, tu què estàs fent, nena? Vine cap aquí que et menjo.
2: És que el tema, estem parlant aquí, però tot té un origen. Si, que no sabem com reaccionaríem si ens hi trobem, perquè vull dir, per més coneix que vulguis, clar, vull dir, és que cadascú és cadascú, és a dir, no, és allò que em dic, que algú digui no, és que si a mi m'atraquessin faria no sé què, dic no. Si tu t'atraquen no saps com reaccionaràs, és a dir...
0: Clar, però això és el que recomanen, o sigui, totalment, d'acord amb tu, Dani, que cada persona té una reacció diferent, però això és el que recomanen els experts.
2: Sí, ja, però...
1: Ja que ho facis una altra cosa.
3: Amb el que deia, Gemma, dels experts, d'estar, per exemple, estirat boca avall, esperant que l'os se'n vagi, clar, jo estaria cagada, boca avall, no pots veure res.
2: Potser
3: a la que gires una mica al cap per veure si l'os s'han anat, el temps de dalt a punt d'atacar-te, saps?
0: Per això és tan fonamental identificar el tipus d'atac, no? Si està protegint a la seva família o és que realment és un os afamat.
3: És més fàcil córrer o intentar amagar-se darrere d'algun arbust o alguna cosa i vigilar-lo així que no,
1: fer-li
3: que no
1: una
3: fer aquestes
1: foto.
3: Coses perquè en aquells moments
0: mira, estic segura,
3: no saps com reaccionar.
0: Estic completament convençuda que potser una foto o fins i tot un vídeo i penjar-ho a Insta.
2: Clar, jo per la meva experiència, jo n'he vist una a 10 metres al Prepirineu Aragonès, però clar, estava a 10 metres i no veia ni gràcia ni res, vull dir, me vaig mirar, ens va mirar i va marxar, m'entens? O estava per allà i no vam... Però clar, també ho podia haver fet segons què. A mi, jo l'experiència que tinc és que no em va fer res ni... I el veiem a 10 metres, però vull dir que no... Clar. Depèn de com tu dius, és que no sé.
0: Més coses. Els especialistes també insisteixen en la prevenció. Diuen que si es camina per zones boscoses és recomanable parlar o fer soroll per evitar sorprendre l'animal. I si es va d'acampada, guardar el menjar de manera segura perquè les olors no l'atraiguin.
4: És que una cosa, jo no em trec una cosa del cap de lo que has comentat abans, Emma, que és que com pretenen els experts aquests que jo sàpiga si a l'os té gana o no té gana.
3: Home,
4: o sigui que
3: Martí,
4: que...
3: perquè si l'os va amb un davantal, però... porta un davantal allà i uns coberts esperant però... per menjar-te.
2: Si
3: no... Però si t'he explicat, Martí, no escoltes. Martí, si a l'os el veus amb les seves cries, està protegint a la seva família, saps?
4: Que no, i no pot tenir gana, tot i que està
3: no, perquè la, la prioritat és defensar els seus nens.
4: Ah, bueno, clar, això ja li hauríem de preguntar segons això, a qui dos.
2: Això s'entén, no? Això s'entén, però clar, vull dir, si tu te'n vas a Panticosa o a qualsevol vallpirinenca i plantes allà la tenda, clar, no penses tu que algú has de preservar el menjar perquè et vindrà un os, no hi penses, és a dir, hi trobes, és a dir, no, la veritat és que si jo vaig acampar, l'últim que penso és que vindrà un os, la veritat.
3: Home, sí, doncs jo... no sé què dir-te, eh? Jo sí, potser sí que hi pensaria. Ara, després d'aquesta secció, potser ho tindré més present.
2: Sí, sí. Però...
3: Sergi, què no vas a dir?
1: No, això, que jo primer no vaig d'acampada, precisament poder per això, no només pels ossos, sinó també pels llops o per el que pugui haver-hi per allà, però sí, sí, totalment.
3: Però tu vas molt a la muntanya, pel que tinc entès.
1: Vaig molt per la muntanya, sí, però zona costera, eh? O sigui, no, tampoc Pirineus, no massa, i no m'he trobat amb ossos com en Dani, per sort, però vaja, veig que en Dani va saber reaccionar segons el que ha dit, i també perquè
2: no em va donar temps de reaccionar, per exemple, el mira, que m'ha cuit tal, i vull dir...
3: Exacte. I si us trobéssiu un porc senglar, què faríeu?
2: A veure, un porc senglar sí que ens el podem trobar. A mi un caçador expert que tinc que tenia al costat de casa em va dir, diu, no, si no els emprenyen no fan res.
1: A mi em va travessar un conduint, eh? Us ho dic.
4: Sí, jo conec una noia que li va mossegar la cama o el cul, no sé, no és res
1: de la cama
4: sèrio.
1: Al cul ja em trobo, bueno,
2: a la cuixa. Ojo que porten... malalties, és a dir, no és ser un porc.
3: Clar.
4: Ja.
3: Es va convertir en una porca.
2: És més seriós que la... És més seriós de lo que ens pensem, eh?
3: Acudit dolent.
4: Sí, està bé, per acabar el programa.
3: Està bé, no? Un acudit tot torron. Sí. Molt bé, companys, gràcies per ser presents i també per acompanyar-nos en aquestes dues horetes de programa. Nosaltres posarem punt i final al programa d'avui, així que gràcies.
4: A tu.
3: Molt bé, doncs acabem, ja ho dèiem, el programa i ho farem amb música. Adéu, gràcies, fins demà.

0: Malgrat, 107.4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que hi ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Ho ha dit avui Salvador Illa al Parlament.
2: Quines explicacions més necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: I fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte el dia 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. Confirma aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes a la visita papal. Són declaracions que ha fet a Lleida Televisió.
3: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc, ni cap mala fe, tot el contrari.
1: L'OCDE ha millorat la previsió de creixement d'Espanya aquest any fins al 2,2%, una dècima més respecte a les anteriors estimacions que va fer al març. Per al 2027 manté el creixement de l'1,7%. Segons el seu darrer informe econòmic publicat avui, l'economia creixerà per la demanda interna, recolzada per un fort augment de l'ocupació i una inversió que beneficia els projectes finançats per la Unió Europea. I encara a l'àmbit econòmic, a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Grífols, un acte que ha presidit Pedro Sánchez, el president del govern. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directe i més d'un miler d'indirectes. La nova planta de l'empresa, especialitzada en medicaments derivats del plasma, ha d'entrar en funcionament l'any 2030. I tornen els concerts de clàssica a la platja de Barcelona. La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC. L'Orfeó Català portarà la música a les residències també de gent gran i a l'Hospital del Mar.

Mai t'has preguntat com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat com és la teva veu quan et diu: ho tornis a intentar.

0: Y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat avui la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera entre totes les respostes del president Salvador Illa. Ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella. Ella també ha advertit que alguns corren massa a dir, segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència. Els escoltem tots dos.
2: Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock. Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
3: Quines explicacions més necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC, la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: I Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats a les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desenvolupar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra. L'alcalde David Bot ha assegurat que entén el neguit dels veïns però que la violència no té cap justificació.
4: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
1: I preacord a Ficosa va reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO. Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en un referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros. I la Comissió Europea insta Espanya a revisar l'IVA reduït a l'hostaleria i la restauració pel gran impacte pressupostari del gravamen i el limitat efecte redistributiu que té, diu. En l'informe de recomanacions econòmiques publicat avui, Brussel·les avisa que l'Estat té una creixent dependència de la fiscalitat laboral i demana augmentar la pressió en àmbits com el consum, on Espanya està molt per sota de la mitjana europea. I uns 1.200 comerços, de la demarcació de Lleida s'ofereixen com a refugis climàtics dins una campanya impulsada per Pimec Comerç de Lleida. La iniciativa arriba a la tercera edició i enguany hi participen el doble d'establiments que l'any anterior.
0: Notícies en xarxa.

Repassem els titulars del dia. La policia local de Magrat interromp un narcoassalt a un carregament de 150 quilos d'haixix a Camp Patalina. El programa Vacances en Pau portarà aquest estiu 4 infants saharauis a Malgrat i Santa Susana. El regidor de Junts per Malgrat, Miquel Casajoana, ha defensat a l'entrevista política de la setmana la planificació de les obres urbanístiques que s'estan duent a terme actualment al municipi.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimecres 3 de juny. Comencem amb un repàs als titulars.

La policia local de Malgrat interromp un narcoassalt a un carregament de 100 quilos de haixís a Camp Patalina. El programa Vacances en Pau portarà aquest estiu 4 infants saharauis a Malgrat i Santa Susana. Miquel Casajoana, regidor de Junts per Malgrat, ha qualificat el mandat actual de nom a la causa dels canvis en la governabilitat durant el primer any.

0: La policia local de Malgrat va interrompre divendres al vespre un assalt entre bandes de narcotraficants amb un important carregament de 150 quilos de haixís en una nau industrial del polígon de Camp Patalina. L'operació es va activar per l'avís d'un ciutadà i en el procés es va detenir a dues persones. Quan dues patrulles de la policia local van accedir a la nau, els agents es van trobar una escena de pel·lícula. Un grup d'individus encaputxats que s'haurien fet passar per policies estava intentant sostreure el haixís d'un tràiler mentre els membres de l'altra banda descarregaven la mercaderia. A l'interior del vehicle, matrícula marroquina, hi havia uns 150 quilos d'haixís amagats entre la càrrega, amb un valor estimat d'uns 300.000 euros. En el moment de la intervenció policial es van produir moments de violència davant la situació de risc. Un dels agents va efectuar un tret a l'aire com a mesura dissuasòria. Diversos sospitosos van aconseguir fugir després d'embestir la furgoneta policial que bloquejava la sortida i abandonar el lloc en dos vehicles. Quatre infants saharauis passaran els mesos de juliol i agost a Malgrat i Santa Susana gràcies al programa d'acollida Vacances en Pau impulsat a la vila per l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara. La iniciativa permet que nens i nenes procedents dels camps de refugiats saharauis d'Algèria puguin allunyar-se durant l'estiu de les altes temperatures del desert que sovint superen els 50 graus. Ho ha explicat el president de l'entitat, Josep Gelpí, en una entrevista a on Malgrat, segons ha detallat, aquest any hi ha previstes tres famílies d'acollida a la zona, dues de Malgrat i una de Santa Susana. Escoltem l'entrevista. Bé, aquest estiu diversos infants saharauis tornaran a passar els mesos més calorosos lluny dels camps de refugiats gràcies al programa Vacances en Pau, una iniciativa solidària que permet acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu en diferents famílies d'aquí del territori. A Malgrat, el projecte el porta doncs l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara i avui volem conèixer millor doncs aquesta iniciativa, saber com funciona el programa d'acollida i quines famílies doncs, bueno, saber si encara es necessiten famílies o si no, quins requisits es demanen perquè aquestes famílies doncs puguin optar i participar a aquest programa, no? En parlem amb el president de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, en Josep Gelpí. Josep, encantat de que estiguis aquí amb nosaltres.
1: Bona tarda i gràcies per convidar-nos.
0: Bé, en primer lloc, explica'ns exactament què és el programa Vacances en Pau i com funciona.
1: Bé, el programa Vacances en Pau es neix el 1987 aproximadament, que varen venir davant de la necessitat dels nens i nenes refugiats en el Sàhara Occidental, del Sàhara Occidental a Algèria, al sud-oest, i per crear aquesta necessitat que tenien aquests infants, doncs per veure com funcionaria. Venien col·lectivament, estaven en llocs tots junts, però a partir d'aquí es van anar desenvolupant i millorant pel fet de que pogués sortir el màxim nombre d'infants des d'allà. Uh-huh. Aleshores, al principi venien molt poquets, però això es va anar desenvolupant a nivell de Catalunya, de tot el territori i alguns altres països d'Europa, sobretot del sud, en què aquests infants podien gaudir d'una climatologia, bàsicament, una climatologia totalment diferent d'allà on estan durant l'estiu, que l'estiu es arriba a 50 graus a l'ombra. Uh-huh. Aleshores, es va crear aquest treball que és de formigueta però que es comença a partir del gener, bé, a final d'any ja es comença a treballar i veure les necessitats i els que podran sortir, fins a arribar a les dates que estem ara, que ja gairebé estem tancant les llistes dels infants que podran sortir dels campaments aquest estiu.
0: Val, aclarem que l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara és de les pioneres en aquest projecte?
1: Bé, aquí Malgrat, de fet, l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, primer hi va haver-hi la plataforma Malgrat amb el Sàhara, perquè ens va venir aquesta informació arrel d'una entitat de Girona, ens va arribar aquí, que era quan hi havia el tema de Bòsnia, i en aquells moments hi havia Malgrat Solidari. Mm-hmm. A partir d'aquí es va començar, la informació ens va arribar, es van començar a buscar famílies, llavors es va crear la plataforma, però a mesura que vam anar passant els anys, com que teníem més necessitats i econòmiques i tot, doncs era recórrer a l'administració local. Per tant, llavors, el 2004 va ser quan ens vam crear. Però això ja va començar el 1996 aquí a Malgrat. És a dir, per la costa, des de Girona fins a Malgrat, i de Malgrat em sembla que després també hi havia Badalona. En tots aquests anys ha anat augmentant el nombre de pobles, per la costa i a l'interior, és igual, perquè poguessin venir el màxim d'infants.
0: Val, i vosaltres quins pobles cobriu, a part de Malgrat? Cobriu altres pobles
1: bé,
0: de la comarca?
1: Bé, nosaltres sí, ens van creure la que podríem portar a terme 7 pobles d'aquí al voltant. Agafem per la costa des de Tordera fins a Sant Pol.
0: Déu-n'hi-do.
1: Hi havia hagut els seus temps àlgics i havíem arribat a tenir 17-18 infants en tota aquesta zona, que era un nombre important. I ara, doncs, bé, des de la pandèmia això va davallar molt perquè la gent es va refredar, és a dir, em refereixo a les famílies voluntàries d'acollida, i intentem tornar a anar fent aquest treball de formigueta per augmentar el màxim possible el nombre de famílies voluntàries d'acollida.
0: Val, aquest any quants nens saharauis, nens i nenes, vindran aquí a... Bueno, vindran a Malgrat i a la resta de pobles que sí. Porteu vosaltres.
1: Aquesta davallada també és a nivell de tot l'estat espanyol, que és on majoritàriament venen més infants. Aquesta davallada, doncs, ha sigut importantíssima per tot arreu, i parlant concretament des de Catalunya, doncs de just abans de la pandèmia potser estàvem a l'entorn d'uns 600 infants i ara estem a l'entorn de 200, que ara no sabem els nombres d'aquest any, el número d'aquest any, però uns 250, als voltants de 250.
0: Val, és a dir, que encara no podem concretar els d'aquí Malgrat, els nanos que vindran aquí Malgrat.
1: Sí, els d'aquí Malgrat, si jo parlo al nivell general de Catalunya.
0: Val, i aquí Malgrat?
1: D'aquí Malgrat... Si res no capgira, de moment estem amb 4 infants.
0: 4 infants.
1: En la zona d'aquí Malgrat.
0: Val, 4 infants que estaran en 4 famílies, entenc?
1: Sí, no. Hi ha una família que en té dos, perquè per combinacions que hi van haver són de Santa Susana, aquesta família, i llavors dues famílies d'aquí Malgrat que en tindran un cada un.
0: Val, a part de Malgrat, Tordera, Sant Pol, sabem dades?
1: No, aquest any Sant Pol, Santa Susana i Malgrat, de moment són on hi ha tan sols dues famílies voluntàries d'acollida. Sí que hi ha hagut algú que s'ha demanat informació de Pineda o de Tordera, però no ha acabat de Palafolls també, però no ha acabat de guanyar. Què passa? És que molta gent, doncs, com que són 2 mesos l'estada que estan aquests infants aquí, juliol i agost, que és quan hi ha més necessitat d'anar als campaments, que ells tampoc van a escola, molta gent té programades unes vacances, que si tenen un mes o tenen 3 setmanes, etc. Totes aquestes coses que els refreda una mica el fet d'apuntar-se en aquest projecte.
0: Clar, i bueno, a part de que t'has d'adaptar una miqueta, no? Doncs això, no? A tenir un nen o una nena aquí una estada d'un cert temps, també entenc que has de complir amb uns requisits, pot ser?
1: Sí, evidentment. A veure, nosaltres un dels requisits bàsics és que tinguis temps per dedicar a aquest infant, en què pot ser que aquesta família sigui una família que tingui fills, que no tingui fills, que sigui monoparental, és igual. El fet no serà millor ni pitjor. És la qüestió que hi puguis dedicar temps. I que hi ha les necessitats bàsiques de cop pel fet que els atraiem dels campaments, que són doncs aquesta alimentació equilibrada, aquestes visites mèdiques, visites odontològiques, oftalmològiques, perquè tot això ho reben allà i pateixen molt. I això és un dels requisits importants. Llavors n'hi ha algun altre que quan estan els infants aquí i que demanem a la família que pugui participar també, quan hi ha alguna concentració, que a vegades normalment es fa, o alguna concentració o manifestació a Barcelona, llavors si hi ha algun ajuntament que puguem fer la benvinguda, també és viatge, llavors ja no estan obligats, però qui vulgui pugui anar al Parlament, que els hi fan una rebuda en aquests infants a nivell de Catalunya. Bé, són aquestes coses bàsiques, però ja dic, primordialment és de que es tingui temps igual que dedicaries a un dels teus fills, i aquestes necessitats bàsiques com és la revisió mèdica i l'alimentació, que per descomptar l'alimentació, tot i que ells no mengen porc, ho dic ja i aprofito perquè no mengen halufo, però que l'alimentació equilibrada aquí la tenen, i els hi veus un canvi físicament des dels primers dies d'aquests 2 mesos cap al final, dos que ha canviat, perquè allà la necessitat és molta.
0: Clar, s'entén, també, ara que ho explica, s'entén també perquè és cada cop més complicat, no?, amb l'enduriment de la vida, la gent que té els seus camps, també que les coses estan més cares, és més difícil, no?, comprometre's, sí, sí, acollir a un nen o una nena de manera temporal, ni que sigui en aquests mesos d'estiu, però bé, Què representa? Perquè m'ha agradat això últim que has dit, no? L'evolució del nen, no? Quan arriba aquí...
1: Sí, físicament, físicament, a veure, aquí com venen els infants, n'hi ha que, com els d'aquí, que són de vida, és a dir, que els agrada menjar molt, i n'hi ha que no els agrada menjar tant. Uh-huh. Llavors, la qüestió és que serà una alimentació equilibrada, uh-huh. i en allà que sempre, gairebé sempre mengen el mateix. Ara, per exemple, avui és la festa del xai, Eid Mubarak, a tots els musulmans. Doncs allà faran la gran festa i menjaran un xai entre no sé quants membres de les famílies i que s'ho reparteixen entre els veïns i tot. Carn no és que en mengin gaire, mengen carn de camell i cuiden algunes cabres, llavors això, però és unes coses molt puntuals, perquè bàsicament doncs, els ajuts que reben, que s'han retallat moltíssim, des de l'ACNUR i la PAM, i amb aquests ajuts internacionals, llavors hi ha les possibles caravanes que es puguin realitzar des d'aquí i que s'envien davant de les necessitats que tenen els campaments.
0: I quina és la seva experiència? O sigui, quan acaben aquest temps, no? O sigui, de tot el que viuen allà i el que viuen aquí, és a dir, què és el que s'emporten? Perquè entenc que, clar, això ho heu viscut altres anys, els nens aquests repeteixen, tornen a venir... Què passa?
1: Sí, a veure, el projecte és de 8 a 12 anys. Mm. El que passa que durant aquesta reducció de quantitat de famílies voluntàries d'acollida, aquests nens mirem de que es repeteixin, potser no repetiran els 4 anys, potser en repetiran 3, però que hi hagi un seguiment perquè ara hauran de venir aviat els del 2016, que puguin participar al màxim nombre i que puguin gaudir d'aquests mesos. El fet de que venen aquí, hi ha d'haver-hi també que si poden participar amb casals o és igual, o amb els coneguts d'aquí, aquest intercanvi cultural d'una zona amb l'altra. I ells això s'ho emporten molt contents, no? De fet, a vegades n'hi ha que diuen ara tots tenen mòbil per facilitat, vull dir que hi ha aquest contacte que es realitza d'aquí amb les famílies dels campaments, les famílies biològiques amb les voluntàries tenen un cert contacte periòdic o així, i van parlant, a part de quan hi ha els infants aquí, que sempre estan un cop o dos a la setmana parlen amb la família, no? Mm-hmm. Això els nanos llavors ho expliquen, no? Que si el mar, que no els agrada gaire, n'hi ha pocs que els agradi el mar, però la piscina sobretot, el tema de gelats, a veure, tota aquesta sèrie de coses que allà estan tan mancades, doncs llavors ho plasmen a la família de la manera que ho han viscut ells. Jo recordo abans que els primers anys se'ls hi feia moltes fotografies i es feia un àlbum i se'ls hi donava, i llavors allà ells ho tenien com un tresor. Ah. Ara, evidentment, no tenen el telèfon d'aquí, però com que hi ha els mitjans per poder enviar les fotografies a les famílies d'allà, doncs bé, és un altre sistema perquè vegin-la des d'allà què és el que hi ha aquí.
0: Déu-n'hi-do aquest projecte de Vacances en Pau. Avui ho hem parlat amb en Josep Gelpí, president de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara. Josep, des d'aquí, Malgrat, tornem a convidar de cara a un futur perquè ens expliqueu futures activitats des de l'associació i perquè mantinguem el contacte. I res, desitjar-li molt bona tarda, que vagi molt bé.
1: Nosaltres agraïm la vostra col·laboració per poder donar ressò d'aquest projecte i a veure si de cares a l'any vinent podem aconseguir que puguin venir més infants i que puguin passar els estius tant aquí els passem molt calorosos, però allà en els campaments de refugiats encara més. És donar-los un cop de mà i que en treguin el màxim profit possible.
0: Perfecte, vagi molt bé, gràcies.
1: Gràcies.
2: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: Miquel Casajoan, regidor de Junts pel Malgrat, ha qualificat el mandat actual d'anòmal a causa dels canvis en la governabilitat durant el primer any. Ho ha fet a l'espai de l'entrevista política d'Ona Malgrat. Escoltem l'entrevista.
3: Dimecres, d'entrevista política. En aquesta ocasió tenim amb nosaltres a Miquel Casajoana, regidor de Junts per Malgrat. Benvingut.
4: Hola, bon dia, Laura.
3: Gràcies per ser avui amb nosaltres. Parlem de projectes urbans. Tothom diu que el poble està ple d'obres i que està ple d'obres perquè se'ns apropen les eleccions municipals.
4: Entenc que es tingui aquesta visió perquè realment és així. Ara mateix, precisament, s'estan encadenant diverses obres de projectes urbans al municipi, però la veritat és que les hem anat fent al llarg del mandat. Mm-hmm. Tant a carrer Nàpols, passatge Alzina, després a Sant Pere i Sant Tel, encara estan en obres, la pujada al Castell i el carrer Girona. Són les principals obres que s'han fet a nivell de carrers, però és veritat que hem anat fent més inversions en el transcurs del mandat, que a vegades no són tan visibles, com per exemple, per donar-ne un exemple que és menys visible, doncs s'ha estat invertint durant molts anys en els nínxols del cementiri, que necessitaven una reforma i que al final és una partida bastant important dins del pressupost municipal, o de la balustrada del parc del castell, que estava en molt mal estat i que a vegades no són tan visibles, però que també són actuacions que es van fent.
3: En tot cas, què és el que tenim en marxa i amb quin objectiu polític al final, no? Per què hem apostat per fer aquestes actuacions?
4: De les dues que tenim en marxa, la reforma que s'està fent de la pujada del castell és un projecte que deriva de medi ambient, que hem rebut una subvenció per seguir treballant aquest itinerari bioclimàtic per ajudar a mitigar els efectes del canvi climàtic i d'aquestes onades de calor. Per tant, aquest trajecte que va des de baix del carrer Segre, passant pel centre cívic, baixant per la pujada del castell, enllaçant amb Desclapers, que perquè ens entenguem, plaça Barretina, fins al final del carrer de Mar, doncs hi ha una projecció, un estudi fet per convertir tot aquest itinerari, diguéssim, en això, en un espai de refugi bioclimàtic, amb arbres, amb elements que facin que sigui més amable de transitar per allà. En segon lloc, la que té una afectació més important ara mateix al municipi, que és la del carrer Girona, l'entrada nord del municipi, perquè ens entenguem. Aquí sí que va ser una decisió política, en aquest cas. S'ha estat treballant durant ja uns quants anys amb el tema dels suds, aquests espais, perquè ens entenguem, aquests pous de pedres, no? aquests espais per incorporar l'aigua de la pluja al freàtic, i per evitar, sobretot, que la part baixa del municipi hi arribi tanta aigua i s'inundin els carrers. En aquest cas, aquesta obra del carrer Girona va en aquest sentit, que és una actuació de transformació urbana que ajudarà a reduir l'espai cimentat, a augmentar l'espai de vegetació, a fer l'espai més amable, més resilient, i crec que serà... té una afectació important, i entenc les reticències que puguin tenir els veïns, però tindrà una afectació, crec que quan estigui acabat, l'entrada nord del municipi canviarà totalment, i ho agrairem. Ho agrairem perquè és una de les zones de Malgrat que necessita una transformació, on a nivell urbanístic doncs hem anat fent altres zones i allà ha quedat pendent. De fet, aquella mitgera la deixarem similar a com és la mitgera de final de l'Avinguda Mediterrània o la de Països Catalans, que ara, uns anys després d'haver-se fet, queda més espectacular quan totes les arbustives doncs broten i queda molt vistós. La idea és fer una cosa en aquesta línia, en aquest sentit.
3: Quins projectes ens quedaran a dins del calaix quan acabi el mandat?
4: Doncs segurament els més importants que portàvem tant en el programa electoral com els que hem anat treballant durant el mandat, no? Com són la plaça Liceu Catalunya i el Passeig Marítim. En ambdós casos, les inversions que s'han de fer són importants i no les pot assumir l'Ajuntament exclusivament amb fons propis. Per tant, s'ha de seguir treballant la cerca de subvencions a altres entitats, ja siguin fons Next Generation o amb línies de finançament que apareguin des de la Generalitat o com dic, altres administracions, però sí, l'objectiu és desencallar aquestes dues actuacions, especialment la del Passeig Marítim, que sabem que arrosseguem un... ja comença a ser un dèficit històric, en el sentit que ja fa uns quants anys que es va fer la primera fase. Estem intentant per totes resoldre un tema tècnic que hi ha per les canonades de l'aigua del clavegueram, que aquí entren en joc tant l'ACA com el Consell Comarcal, i bé, estem intentant que ens donin una resposta en aquest sentit. I després, com deia, el tema del finançament. Estem parlant d'un increment substancial del cost de l'obra des de que es va pressupostar inicialment a l'actual, per tot el que ja sabem que ha passat, no? Increment de preus, diversos conflictes bèl·lics o fins i tot el Covid. I pel que fa a la plaça Liceu Catalunya... Aquesta obra té una afectació important en molts nivells, a nivell de mobilitat, a nivell de l'espai en si, a nivell del trasllat del mercat, com ja vam explicar en el seu moment. Per tant, creiem que el millor és fragmentar l'obra en fases.
3: Sí.
4: I el canvi d'usos que poden tenir les places és una qüestió urbanística que ha de seguir el seu recorregut. Ja sabem que totes les qüestions urbanístiques es demoren més del que ens agradaria, però esperem també que la persona responsable a partir de l'any que ve segueixi el curs d'aquest projecte que s'ha iniciat, i esperem, doncs, el mandat que ve, que es vegi almenys la primera fase finalitzada. Una cosa també molt, molt rellevant d'aquest espai és tot l'aparcament que es perd, i nosaltres tenim clar que no podem perdre tot l'aparcament que hi ha al costat sud, perquè ens entenguem, de la plaça, sense abans compensar totes aquestes places amb una altra bossa d'aparcaments en el municipi. Per tant, això també és una complexitat afegida en aquesta plaça que ens condiciona una mica el projecte en general.
3: Sigui com sigui, seran projectes que trobarem, no?, el programa electoral de Junts de cara a l'any que ve, de Junts per Malgrat.
4: Seria el més natural del món, sí, evidentment. Sí,
3: no es mulla.
4: No, sí, sí, vull dir que és lògic, no? Si són les prioritats que sí, des de projectes urbans hem estat treballant, intentant desencallar durant el mandat, doncs el més normal és que el mandat que ve seguim picant pedra per a veure si finalment podem tirar-ho endavant. És molt complex, són projectes molt ambiciosos de transformació municipal. No és, perquè ens entenguem, només asfaltar un carrer, sinó que és repensar totalment un eix social com volem transformar a la plaça en Seu Catalunya i la transformació, com ja vam veure la primera fase del passeig marítim, i diguéssim deixar endreçada totes aquelles qüestions tècniques que passen sota el subsol, que al final és el problema que tenim al passeig marítim. No és tant el que veiem, diguéssim, la part de vianants, que la tenim resolta, sinó el que hi ha sota del sol.
3: Quin balanç en fa vostè del mandat? Del que portem fins ara, que ara ens queda un any.
4: Ha estat un mandat anòmal per com s'ha succeït tot plegat, no? El govern va començar en minoria, al cap d'uns mesos, per recapitular molt ràpidament, al cap d'uns mesos Junts per Malgrat, nosaltres, els quatre regidors, entrem a govern, llavors hi ha una reubicació de les responsabilitats de cadascú i si bé hem treballat de forma, jo crec que solidària i amb un bon esperit d'equip, és veritat que si des d'inici s'hagués començat amb un govern fort i amb un projecte clar de mandat, doncs alguns dels projectes que s'estan treballant fluirien o s'haguessin desenvolupat d'una manera diferent. I això, enllaçant-ho amb l'any que ve, jo crec que és un recordatori per tothom de que l'any que ve, per un tema polític, sinó per un tema social, no?, que des d'inici sortia una majoria consolidada amb un projecte sòlid i amb uns lideratges que tinguin clar cap on volen portar el municipi.
3: Com ha estat la seva experiència com a regidor?
4: Doncs, si t'he de ser sincer, hi ha dies i dies.
3: Sisplau.
4: Sí. No, podria dir que ha estat fantàstica i que és molt agraïda, però tothom sap que la política municipal al final és la primera trinxera política i hi ha dies de tot. Hi ha dies que en fi, notes que no se't valora la feina i hi ha dies que realment veus que la feina que fas té un impacte de millora de la qualitat de vida dels veïns i se t'agraeix, i aquest poder de transformació que diuen que té la política es fa evident, però és veritat que hi ha dies que, en fi, i més els que mantenim una feina, no?, a l'àmbit privat, compaginar aquestes dues responsabilitats i la família i una cosa i altra, hi ha dies que, evidentment, et venen ganes de tirar la tovallola i dir que s'hi posi una altra, no? Però bé, tenim un projecte en ment, crec que el projecte que estem duent a terme des de Junts, des de les regidories que portem des de Junts, té molt de recorregut. Les persones que estem implicades tenim moltes ganes de seguir fent coses pel municipi i això és el que ens dona força i ens motiva per seguir endavant.
3: Li faré la pregunta del milió. Vostè repetirà? Es tornarà a presentar? Anirà a la llista de Junts? De jo... Junts per Malgrat? Perquè com queda aquest tema? Junts per Catalunya, com queda tot plegat?
4: Bé, la relació entre Junts per Malgrat i Junts per Catalunya és excel·lent. De fet, l'espai que veu històricament Junts per Malgrat coincideix o se solapa en una part molt important amb el que és avui Junts per Catalunya. Per tant, tots els que estem a la coalició, i en aquest cas els regidors i la gent de la llista, ens sentim molt còmodes amb aquesta coalició, i és la fórmula que farem servir també l'any que ve per repetir, si no hi ha cap daltabaix. Ara mateix el que puc dir és que l'estratègia que tenim prevista per l'any que ve segueix sent la mateixa. I pel que fa a la primera pregunta, sí, sobre el meu cas personal, ha estat, responent també a la pregunta anterior de com ha anat el mandat, sobretot ha estat un aprenentatge allò acceleradíssim, no? Perquè entrar a l'administració pública sense conèixer-la prèviament és complicat, però bé, ara que he acumulat un seguit de coneixements, especialment també a la regidoria de serveis econòmics, d'Hisenda, crec que és important que aquesta gent que m'ha acumulat aquests coneixements els aprofitem i els posem en valor. I jo en aquest sentit crec que tinc molt a aportar, crec que sóc una peça important en l'equip, i si estem a govern, doncs a dins de govern també.
3: Molt bé, per tant, vostè en un principi continuaria, eh?
4: Sí, la persona que ha d'encapçar la llista compta amb mi, doncs jo estaré encantat de posar el meu granet de sorra.
3: Miquel Casajoana, regidor de Junts per Malgrat, gràcies per ser avui amb nosaltres.
4: Gràcies, bon dia.
0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls acull l'exposició Habitar el meu cos de l'artista Yolanda Domínguez. Aquesta mostra, que es pot visitar a la planta baixa de l'equipament, s'emmarca dins la programació del Mes de la Salut de la Dona, organitzada per l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament. L'objectiu de la iniciativa és visibilitzar com la pressió estètica impacta en la vida de les dones en totes les seves etapes, des de la infància fins a la vellesa. I l'episodi de calor dels últims dies està patint a les aules. A Calella els termòmetres han superat els 28 graus aquest inici de setmana i en alguns centres de l'Alt Maresme ja s'han registrat màximes per sobre dels 30. L'Institut Bisbe Sivilla asseguren que la calor es nota des de primera hora del matí i que seguir el ritme habitual de les classes s'ha convertit en tot un repte en ple tram final de curs. I a nivell nacional destaquem que l'ONG Educo ha alertat que amb la fi del curs escolar 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense ella durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. Amb la fi del curs escolar això desapareix i, tot i que afirmen que alguns rebran algun tipus de suport, l'ONG ha lamentat que no serà tots els mesos ni arribarà a tothom que ho necessita. A més, hi afegeix-les aproximadament 100.000 adolescents que, tot i necessitar una beca menjador, no la tenen durant el curs, principalment perquè estan a secundària i hi ha pocs menjadors. Davant d'això, ha reclamat beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. I també destaquem que la temperatura de l'aigua del mar ha batut el rècord de maig a tots els punts de mesura dels ports de l'Estat a la costa catalana. Segons l'autoritat portuària, la boia que hi ha a la costa de Barcelona va registrar 24,2 graus diumenge passat a les acaballes de la calorada de la setmana passada, un valor mai registrat fins ara en un mes de maig. Al seu torn, a punt de mesura a prop de la costa de Tarragona, va arribar als 24,5 graus el dissabte, cosa també inèdita en el cinquè mes de l'any. El mateix dia, a una boia a prop del Cap de Begur, més allunyada de la costa, es va batre també el rècord, amb 24,5 graus, una temperatura que encara es va quedar curta en comparació amb els 24,6 graus d'un punt de mesura de l'altura del Delta de l'Ebre, també de ports de l'Estat. Moment de repassar la situació meteorològica i ho fem com sempre amb la nostra companya Lluís Mipérez. Bon dia.
5: Bon dia, estem tenint un dimecres espai, una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, al Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do, ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà,

0: notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Raura. Les obres als túnels del Garraf acabaran dilluns i a l'R3 s'allargaran fins a finals d'any. Ho ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita a les obres que fa Adif a la infraestructura. Dilluns que ve recepcionarà l'obra i començaran les marxes en blanc, amb trens que circularan sense passatgers per comprovar que tot és correcte. Paneque ha avisat que el dia concret s'anunciarà amb antelació i no el mateix matí, com ha passat en d'altres ocasions. Les obres a l'R3, en canvi, com us dèiem, s'allargaran més del previst. La reobertura la primera fase prevista a finals de maig passa a finals d'any, juntament amb la segona fase, per tant, es reprendrà tot el servei a finals de 2026. I Pedro Sánchez ha anunciat avui que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ha dit que ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana pel mateix conflicte polític.
2: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
1: I a Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana a les platges i un reforç del coronavirus. Entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. L'operació estiu posa en el punt de mira l'espai públic i sobretot les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, amb moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot quads. Tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, una propera, la visita al Papa, i la sortida del Tour de França. I l'ONG Educo alerta que a la fi del curs escolar 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies, el que correspon a les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per l'alimentació durant els períodes no lectius. L'entitat també ha alertat que al voltant del 7% dels infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. I l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa comença a provar fèrules 3D per a fractures de radi discal. Es tracta d'un projecte que també s'ha fet a hospitals com Capdevànol i Blanes, unes fèrules que substitueixen el guix, provocant menys molèsties segons les primeres valoracions dels pacients.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Recordem que Junts l'ha vinculat, ha vinculat el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei, amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Illa també ha advertit que alguns corren massa, ha dit segons què, i ha recordat la presumpció d'innocència.
2: Quines explicacions que necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i s'hi dediquen una hora al dia. Són dades d'una enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. L'estudi ha encastat 6.000 professors i mestres i un miler d'estudiants no universitaris. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
3: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
1: Diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya sota el lema Jo no trobes guàrdia, Ateneus de Catalunya i Europa Laica han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Les entitats denuncien l'ús dels diners públics per finançar la visita del Papa a la ciutat. I la calor avançada d'aquest mes de maig a Espanya ha provocat la mort d'un total de 101 persones, amb unes temperatures molt elevades, entre 10 i 15 graus per sobre de les habituals en aquestes dates. És una xifra que multiplica per 3,6 la mitjana de morts la darrera dècada i que es converteix aquest mes en el més letal des de 2015. Ho ha avançat avui la ministra de Sanitat, Mònica García. I a Agramunt, l'Ajuntament i l'Associació Alba han signat un conveni per formalitzar la cessió de part de l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de propietat municipal a l'entitat del tercer sector. La cessió és per 75 anys i l'objectiu és que l'entitat pugui donar resposta residencial a persones amb diversitat funcional amb la construcció d'una llar residència per a 8 persones.

Repassem els titulars del dia. La policia local de Magrat interromp un narcoassalt a un carregament de 150 quilos d'haixix a Camp Patalina. El programa Vacances en Pau portarà aquest estiu 4 infants saharauis a Malgrat i Santa Susana. El regidor de Junts per Malgrat, Miquel Casajoana, ha defensat a l'entrevista política de la setmana la planificació de les obres urbanístiques que s'estan duent a terme actualment al municipi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Les obres als túnels del Garraf acabaran dilluns 8 de juny, ho ha anunciat el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano, a una visita a les obres que fa DIF a la infraestructura. Santano també ha informat que la gran reforma prevista per desdoblar un dels dos túnels amb un pressupost de 280 milions d'euros es podria licitar a finals d'any per iniciar les obres després de l'estiu de 2027. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que dilluns que ve es recepcionarà l'obra i començarà les marxes en blanc, amb trens que circularan sense passatgers, per comprovar que tot és correcte. Les obres de l'R3, en canvi, s'allarguen més del previst i el servei es reprendrà de cop a finals de 2026. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que aquesta setmana activarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat per 2027. Ho ha dit en el seu discurs al Segle d'Economia, on ha assegurat que els comptes donaran un pes prioritari a l'habitatge i hauran de servir per resoldre el problema del finançament. A més, ha dit que seran molt socials.
2: Van a ser unos presupuestos sociales, porque el objetivo del gobierno de España es redistribuir esa riqueza, reforzando, por tanto, aún más nuestro estado del bienestar para que nuestros servicios públicos puedan llegar donde, en fin, no están llegando y estar, por tanto, a la altura de lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas demandan y merecen.
1: Per cert, que el PSOE ha vinculat la suposada trama descrita als informes de la Guàrdia Civil per protegir Pedro Sánchez, que està assegut avui, dels embats judicials contra el partit i el seu entorn a comportaments individuals de farsans, oportunistes i ressentits, que han utilitzat el nom de la formació en va i en fals. La secretària d'Organització dels Socialistes, Rebeca Turró, admet que els tres contractes recollits als informes són totalment legals i subratlla que si en algun moment es detecta un responsable identificable o un perjudici al partit, pertinentment. I SEAT ha iniciat avui la producció del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, els primers 100% elèctrics de la planta de Martorell. L'automobilística té capacitat per fabricar 1.200 cotxes al dia i ha començat a fer-los de manera esglaonada. Ho ha escenificat avui la marca, aquest inici de fabricació en un acte a les instal·lacions del Baix Llobregat, on ha participat el president espanyol Pedro Sánchez. I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir de demà dijous al migdia i fins a les 8 del vespre a gran part de Catalunya, amb xàfecs acompanyats de calamarsa i també de pedra que poden superar el llindar dels 20 litres en 30 minuts a la Garrotxa, al Lluçanès, a Osona i al Ripollès. Per tant, ens demanen precaució sobretot entre el migdia i les 8 del vespre. És tot. Molt bona nit i fins demà.
3: Me gusta mi reggae.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimecres 3 de juny. Comencem amb un repàs als titulars.

La policia local de Malgrat interromp un narcoassalt a un carregament de 100 quilos de haixís a Camp Patalina. El programa Vacances en Pau portarà aquest estiu 4 infants saharauis a Malgrat i Santa Susana. Miquel Casajoana, regidor de Junts per Malgrat, ha qualificat el mandat actual d'anòmal a causa dels canvis en la governabilitat durant el primer any.

0: La policia local de Malgrat va interrompre divendres al vespre un assalt entre bandes de narcotraficants amb un important carregament de 150 quilos de haixís en una nau industrial del polígon de Camp Patalina. L'operació es va activar per l'avís d'un ciutadà i en el procés es va detenir a dues persones. Quan dues patrulles de la policia local van accedir a la nau, els agents es van trobar una escena de pel·lícula. Un grup d'individus encaputxats que s'haurien fet passar per policies estava intentant sostreure el haixís d'un tràiler mentre els membres de l'altra banda descarregaven la mercaderia. A l'interior del vehicle, matrícula marroquina, hi havia uns 150 quilos d'haixís amagats entre la càrrega, amb un valor estimat d'uns 300.000 euros. En el moment de la intervenció policial es van produir moments de violència davant la situació de risc. Un dels agents va efectuar un tret a l'aire com a mesura dissuasòria. Diversos sospitosos van aconseguir fugir després d'embestir la furgoneta policial que bloquejava la sortida i abandonar el lloc en dos vehicles. Quatre infants saharauis passaran els mesos de juliol i agost a Malgrat i Santa Susana gràcies al programa d'acollida Vacances en Pau impulsat a la vila per l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara. La iniciativa permet que nens i nenes procedents dels camps de refugiats saharauis d'Algèria puguin allunyar-se durant l'estiu de les altes temperatures del desert que sovint superen els 50 graus. Ho ha explicat el president de l'entitat, Josep Gelpí, en una entrevista a on, Malgrat, segons ha detallat, aquest any hi ha previstes tres famílies d'acollida a la zona, dues de Malgrat i una de Santa Susana. Escoltem l'entrevista. Bé, aquest estiu diversos infants saharauis tornaran a passar els mesos més calorosos lluny dels camps de refugiats gràcies al programa Vacances en Pau, una iniciativa solidària que permet acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu en diferents famílies d'aquí del territori. A Malgrat, el projecte el porta doncs l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara i avui volem conèixer millor doncs aquesta iniciativa, saber com funciona el programa d'acollida i quines famílies doncs, bueno, saber si encara es necessiten famílies o si no, quins requisits es demanen perquè aquestes famílies doncs puguin optar i participar a aquest programa, no? En parlem amb el president de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, en Josep Gelpí. Josep, encantat de que estiguis aquí amb nosaltres.
1: Bona tarda i gràcies per convidar-nos.
0: Bé, en primer lloc, explica'ns exactament què és el programa Vacances en Pau i com funciona.
1: Bé, el programa Vacances en Pau es neix el 1987 aproximadament, que varen venir davant de la necessitat dels nens i nenes refugiats en el Sàhara Occidental, del Sàhara Occidental a Algèria, al sud-oest, i per crear aquesta necessitat que tenien aquests infants, doncs per veure com funcionaria. Venien col·lectivament, estaven en llocs tots junts, però a partir d'aquí es van anar desenvolupant i millorant pel fet de que pogués sortir el màxim nombre d'infants des d'allà. Uh-huh. Aleshores, al principi venien molt poquets, però això es va anar desenvolupant a nivell de Catalunya, de tot el territori i alguns altres països d'Europa, sobretot del sud, en què aquests infants podien gaudir d'una climatologia, bàsicament, una climatologia totalment diferent d'allà on estan durant l'estiu, que l'estiu es arriba a 50 graus a l'ombra. Uh-huh. Aleshores, es va crear aquest treball que és de formigueta, però que es comença a partir del gener, bé, a final d'any ja es comença a treballar i veure les necessitats i els que podran sortir, fins a arribar a les dates que estem ara, que ja gairebé estem tancant les llistes dels infants que podran sortir als campaments aquest estiu.
0: Val, aclarem que l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara és de les pioneres en aquest projecte?
1: Bé, aquí Malgrat, de fet, l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, primer hi va haver-hi la plataforma Malgrat amb el Sàhara, perquè ens va venir aquesta informació arrel d'una entitat de Girona, ens va arribar aquí, que era quan hi havia el tema de Bòsnia, i en aquells moments hi havia Malgrat Solidari. Mm-hmm. A partir d'aquí es va començar, la informació ens va arribar, es van començar a buscar famílies, llavors es va crear la plataforma, però a mesura que vam anar passant els anys, com que teníem més necessitats i econòmiques i tot, doncs era recorrent a l'administració local. Per tant, llavors, el 2004 va ser quan ens vam crear. Però això ja va començar el 1996 aquí a Malgrat. És a dir, per la costa, des de Girona fins a Malgrat, i de Malgrat em sembla que després també hi havia Badalona. En tots aquests anys ha anat augmentant el nombre de pobles, per la costa i a l'interior és igual, perquè poguessin venir el màxim d'infants.
0: Val, i vosaltres quins pobles cobriu, a part de Malgrat? Cobriu altres pobles
1: bé,
0: de la comarca?
1: Bé, nosaltres sí, ens van creure la que podríem portar a terme 7 pobles d'aquí al voltant. Agafem per la costa des de Tordera fins a Sant Pol.
0: Déu-n'hi-do.
1: Hi havia hagut els seus temps àlgics i havíem arribat a tenir 17-18 infants en tota aquesta zona, que era un nombre important. I ara, doncs, bé, des de la pandèmia això va davallar molt perquè la gent es va refredar, és a dir, em refereixo a les famílies voluntàries d'acollida, i intentem tornar a anar fent aquest treball de formigueta per augmentar el màxim possible el nombre de famílies voluntàries d'acollida.
0: Val, aquest any quants nens saharauis, nens i nenes, vindran aquí a... Bueno, vindran a Malgrat i a la resta de pobles que sí. Porteu vosaltres.
1: Aquesta davallada també és a nivell de tot l'estat espanyol, que és on majoritàriament venen més infants. Aquesta davallada, doncs, ha sigut importantíssima per tot arreu, i parlant concretament des de Catalunya, doncs de just abans de la pandèmia potser estàvem a l'entorn d'uns 600 infants i ara estem a l'entorn de 200, que ara no sabem els nombres d'aquest any, el número d'aquest any, però uns 250, als voltants de 250.
0: Val, és a dir, que encara no podem concretar els d'aquí Malgrat, els nanos que vindran aquí Malgrat.
1: Sí, els d'aquí Malgrat, si sí, jo parlo a nivell general de Catalunya.
0: Val, i aquí Malgrat?
1: D'aquí Malgrat, si res no capgira, de moment estem amb 4 infants.
0: 4 infants.
1: En la zona d'aquí Malgrat.
0: Val, 4 infants que estaran en 4 famílies, entenc?
1: Sí, no. Hi ha una família que en té 2, perquè per combinacions que hi van haver són de Santa Susana, aquesta família, i llavors dues famílies d'aquí Malgrat que en tindran un cada un.
0: Val, a part de Malgrat, Tordera, Sant Pol, sabem dades?
1: No, aquest any Sant Pol, Santa Susana i Malgrat, de moment són on hi ha tan sols dues famílies voluntàries d'acollida. Sí que hi ha hagut algú que s'ha demanat informació de Pineda o de Tordera, però no ha acabat de Palafolls també, però no ha acabat de guanyar. Què passa? És que molta gent, doncs, com que són 2 mesos l'estada que estan aquests infants aquí, juliol i agost, que és quan hi ha més necessitat d'anar als campaments, que ells tampoc van a escola, molta gent té programades unes vacances, que si tenen un mes o tenen 3 setmanes, etc. Totes aquestes coses que els refreda una mica el fet d'apuntar-se en aquest projecte.
0: Clar, i bueno, a part de que t'has d'adaptar una miqueta, no? Doncs això, no? A tenir un nen o una nena aquí una estada d'un cert temps, també entenc que has de complir amb uns requisits, pot ser?
1: Sí, evidentment. A veure, nosaltres un dels requisits bàsics és que tinguis temps per dedicar a aquest infant, en què pot ser que aquesta família sigui una família que tingui fills, que no tingui fills, que sigui monoparental, és igual. El fet no serà millor ni pitjor. És una qüestió que hi puguis dedicar temps. I que hi ha les necessitats bàsiques de cop pel fet que els atraiem dels campaments, que són doncs aquesta alimentació equilibrada, aquestes visites mèdiques, visites odontològiques, oftalmològiques, perquè tot això ho reben en allà i pateixen molt. I això és un dels requisits importants. Llavors n'hi ha algun altre que quan estan els infants aquí i que demanem a la família que pugui participar també, quan hi ha alguna concentració, que a vegades normalment es fa, o alguna concentració o manifestació a Barcelona, llavors si hi ha algun ajuntament que puguem fer la benvinguda, també és viatge, llavors ja no estan obligats, però qui vulgui i pugui anar al Parlament, que els hi fan una rebuda en aquests infants a nivell de Catalunya. Bé, són aquestes coses bàsiques, però ja dic, primordialment és de que es tingui temps, igual que dedicaries a un dels seus fills, i aquestes necessitats bàsiques com és la revisió mèdica i el... I l'alimentació, que per descomptar l'alimentació, tot i que ells no mengen porc, ho dic ja i aprofito perquè no mengen halufo, però que l'alimentació equilibrada aquí la tenen, i els hi veus un canvi físicament des dels primers dies d'aquests 2 mesos cap al final, doncs que ha canviat, perquè d'allà la necessitat és molta.
0: Clar. S'entén, també, ara que ho explica, s'entén també perquè és cada cop més complicat, no?, amb l'enduriment de la vida, la gent que té els seus camps, també que les coses estan més cares, és més difícil, no?, comprometre's a agafar, acollir a un nen o una nena de manera temporal, ni que sigui en aquests mesos d'estiu, però bé, què representa? Perquè m'ha agradat això últim que has dit, no? L'evolució del nen, no? Quan arriba aquí...
1: Sí, físicament, físicament, a veure, aquí com venen els infants, n'hi ha que, com els d'aquí, que són de vida, és a dir, que els agrada menjar molt, i n'hi ha que no els agrada menjar tant. Uh-huh. Llavors, la qüestió és que serà una alimentació equilibrada, uh-huh. i allà que sempre, gairebé sempre mengen el mateix. Ara, per exemple, avui és la festa del xai, Eid Mubarak, a tots els musulmans. Doncs allà faran la gran festa i menjaran un xai entre no sé quants membres de les famílies i que s'ho reparteixen entre els veïns i tot. Carn no és que mengin gaire, mengen carn de camell i cuiden algunes cabres, llavors això, però és unes coses molt puntuals, perquè bàsicament doncs, els ajuts que reben, que s'han retallat moltíssim, des de l'ACNUR i la PAM, i amb aquests ajuts internacionals, llavors hi ha les possibles caravanes que es puguin realitzar des d'aquí i que s'envien davant de les necessitats que tenen els campaments.
0: I quina és la seva experiència? O sigui, quan acaben aquest temps, no? O sigui, de tot el que viuen allà i el que viuen aquí, és a dir, què és el que s'emporten? Perquè entenc que, clar, això ho heu viscut altres anys, els nens aquests repeteixen, tornen a venir... Què passa?
1: Sí, a veure, el projecte és de 8 a 12 anys. Mm. El que passa que durant aquesta reducció de quantitat de famílies voluntàries d'acollida, aquests nens mirem de que es repeteixin, potser no repetiran els 4 anys, potser en repetiran 3, però que hi hagi un seguiment perquè ara hauran de venir aviat els del 2016, que puguin participar al màxim nombre i que puguin gaudir d'aquests mesos. El fet de que venen aquí, hi ha d'haver-hi també que si poden participar amb casals o és igual, o amb els coneguts d'aquí, aquest intercanvi cultural d'una zona amb l'altra. I ells això s'ho emporten molt contents, no? De fet, a vegades n'hi ha que diuen ara tots tenen mòbil per facilitat, vull dir que hi ha aquest contacte que es realitza d'aquí amb les famílies dels campaments, les famílies biològiques amb les voluntàries tenen un cert contacte periòdic o així, i van parlant, a part de quan hi ha els infants aquí, que sempre estan un cop o dos a la setmana parlen amb la família, no? Mm-hmm. Això els nanos llavors ho expliquen, no? Que si el mar, que no els agrada gaire, n'hi ha pocs que els agradi el mar, però la piscina sobretot, el tema de gelats, a veure, tota aquesta sèrie de coses que allà estan tan mancades, doncs llavors ho plasmen a la família de la manera que ho han viscut ells. Jo recordo abans que els primers anys se'ls hi feia moltes fotografies i es feia un àlbum i se'ls hi donava, i llavors en allà ells ho tenien com un tresor. Ara, evidentment, no tenen el telèfon d'aquí, però com que hi ha els mitjans per poder enviar les fotografies a les famílies d'allà, doncs bé, és un altre sistema perquè vegin des d'allà què és el que hi ha aquí.
0: Déu-n'hi-do, aquest projecte de Vacances en Pau. Avui ho hem parlat amb en Josep Gelpí, president de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara. Josep, des d'aquí, Malgrat, tornem a convidar de cara a un futur perquè ens expliqueu futures activitats des de l'associació i perquè mantinguem el contacte. I res, desitjar-li molt bona tarda, que vagi molt bé.
1: Sí, nosaltres agraïm la vostra col·laboració per poder donar ressò d'aquest projecte i a veure si de cares a l'any vinent podem aconseguir que puguin venir més infants i que puguin passar els estius tan... Aquí els passem molt calorosos, però allà en els campaments de refugiats encara més. És donar-los un cop de mà i que en treguin el màxim profit possible.
0: Perfecte, vagi molt bé, gràcies.
1: Gràcies.
2: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: Miquel Casajoan, regidor de Junts pel Malgrat, ha qualificat el mandat actual d'anòmal a causa dels canvis en la governabilitat durant el primer any. Ho ha fet a l'espai de l'entrevista política d'Ona Malgrat. Escoltem l'entrevista.
3: Dimecres d'entrevista política. En aquesta ocasió tenim amb nosaltres a Miquel Casajoana, regidor de Junts per Malgrat. Benvingut.
4: Hola, bon dia, Laura.
3: Gràcies per ser avui amb nosaltres. Parlem de projectes urbans. Tothom diu que el poble està ple d'obres i que està ple d'obres perquè se'ns apropen les eleccions municipals.
4: Entenc que es tingui aquesta visió perquè realment és així. Ara mateix, precisament, s'estan encadenant diverses obres de projectes urbans al municipi, però la veritat és que les hem anat fent al llarg del mandat. Mm-hmm. Tant al carrer Nàpols, passatge Alzina, després a Sant Pere i Santel, que ara estan en obres, la pujada al castell i el carrer Girona. són les principals obres que s'han fet a nivell de carrers, però és veritat que hem anat fent més inversions en el transcurs del mandat, que a vegades no són tan visibles, com per exemple, per donar-ne un exemple que és menys visible, doncs s'ha estat invertint durant molts anys en els nínxols del cementiri, que necessitaven una reforma i que al final és una partida bastant important dins del pressupost municipal, o de la balustrada del Parc del Castell, que estava en molt mal estat i que a vegades no són tan visibles, però que també són actuacions que es van fent.
3: En tot cas, què és el que tenim en marxa i amb quin objectiu polític al final, no? Per què hem apostat per fer aquestes actuacions?
4: De les dues que tenim en marxa, la reforma que s'està fent de la pujada del castell és un projecte que deriva de medi ambient, que hem rebut una subvenció per seguir treballant aquest itinerari bioclimàtic per ajudar a mitigar els efectes del canvi climàtic i d'aquestes onades de calor. Per tant, aquest trajecte que va des de baix del carrer Segre, passant pel centre cívic, baixant per la pujada del castell, enllaçant amb Desclapers, que perquè ens entenguem, plaça Barretina, fins al final del carrer de Mar, doncs hi ha una projecció, un estudi fet per convertir tot aquest itinerari, diguéssim, en això, en un espai de refugi bioclimàtic, amb arbres, amb elements que facin que sigui més amable de transitar per allà. En segon lloc, la que té una afectació més important ara mateix al municipi, que és la del carrer Girona, l'entrada nord del municipi, perquè ens entenguem. Aquí sí que va ser una decisió política, en aquest cas. S'ha estat treballant durant ja uns quants anys amb el tema dels suds, aquests espais, perquè ens entenguem, aquests pous de pedres, no? aquests espais per incorporar l'aigua de la pluja al freàtic, i per evitar sobretot que la part baixa del municipi hi arribi tanta aigua i s'inundin els carrers. En aquest cas, aquesta obra del carrer Girona va en aquest sentit, que és una actuació de transformació urbana que ajudarà a reduir l'espai cimentat, a augmentar l'espai de vegetació, a fer l'espai més amable, més resilient, i crec que serà, té una afectació important, i entenc les reticències que puguin tenir els veïns, però tindrà una afectació, crec que quan sigui acabat, l'entrada nord del municipi canviarà totalment i ho agrairem. Ho agrairem perquè és una de les zones de Malgrat que necessita una transformació, on a nivell urbanístic doncs hem anat fent altres zones i allà ha quedat pendent. De fet, aquella mitgera la deixarem similar a com és la mitgera de final de l'avinguda Mediterrània o la de Països Catalans, que ara, uns anys després d'haver-se fet, queda més espectacular quan totes les arbustives doncs broten i queda molt vistós. La idea és fer una cosa en aquesta línia, en aquest sentit.
3: Quins projectes ens quedaran a dins del calaix quan acabi el mandat?
4: Doncs segurament els més importants que portàvem tant en el programa electoral com els que hem anat treballant durant el mandat, no? Com són la plaça Liceu Catalunya i el Passeig Marítim. En ambdós casos, les inversions que s'han de fer són importants i no les pot assumir l'Ajuntament exclusivament amb fons propis. Per tant, s'ha de seguir treballant la cerca de subvencions d'altres entitats, ja siguin fons Next Generation o amb línies de finançament que apareguin des de la Generalitat o com dic, altres administracions, però sí, l'objectiu és desencallar aquestes dues actuacions, especialment la del Passeig Marítim, que sabem que arrosseguem un... Ja comença a ser un dèficit històric, en el sentit que ja fa uns quants anys que es va fer la primera fase. Estem intentant per totes resoldre un tema tècnic que hi ha per les canonades de l'aigua del clavegueram, que aquí entren en joc tant l'ACA com el Consell Comarcal, i bé, estem intentant que ens donin una resposta en aquest sentit. I després, com deia, el tema del finançament. Estem parlant d'un increment substancial del cost de l'obra des de que es va pressupostar inicialment a l'actual, per tot el que ja sabem que ha passat, no? Increment de preus, diversos conflictes bèl·lics o fins i tot el Covid. I pel que fa a la plaça Liceu Catalunya, Aquesta obra té una afectació important en molts nivells, a nivell de mobilitat, a nivell de l'espai en si, a nivell del trasllat del mercat, com ja vam explicar en el seu moment. Per tant, creiem que el millor és fragmentar l'obra en fases.
3: Sí.
4: I el canvi d'usos que poden tenir les places és una qüestió urbanística que bé, que ha de seguir el seu recorregut. Ja sabem que totes les qüestions urbanístiques es demoren més del que ens agradaria, però esperem també que la persona responsable a partir de l'any que ve segueixi el curs d'aquest projecte que s'ha iniciat, i esperem, doncs, el mandat que ve, que es vegi almenys la primera fase finalitzada. Una cosa també molt, molt rellevant d'aquest espai és tot l'aparcament que es perd, i nosaltres tenim clar que no podem perdre tot l'aparcament que hi ha al costat sud, perquè ens entenguem, de la plaça, sense abans compensar totes aquestes places amb una altra bossa d'aparcaments en el municipi. Per tant, això també és una complexitat afegida en aquesta plaça que ens condiciona una mica el projecte en general.
3: Sigui com sigui, seran projectes que trobarem, no, el programa electoral de Junts de cara a l'any que ve, de Junts per Malgrat.
4: Seria el més natural del món, sí, evidentment. Sí, sí,
3: no es mulla.
4: No, sí, sí, vull dir que és lògic, no? Si són les prioritats que sí, des de projectes urbans hem estat treballant, intentant desencallar durant el mandat, doncs el més normal és que el mandat que ve seguim picant pedra per a veure si finalment podem tirar-ho endavant. És molt complex, són projectes molt ambiciosos de transformació municipal. No és, perquè ens entenguem, només asfaltar un carrer, sinó que és repensar totalment un eix social com volem transformar la plaça Seu Catalunya i la transformació, com ja vam veure a la primera fase del passeig marítim, i diguéssim deixar endreçada totes aquelles qüestions tècniques que passen sota el subsol, que al final és el problema que tenim al passeig marítim. No és tant el que veiem, diguéssim, la part de vianants, que la tenim resolta, sinó el que hi ha sota del sol.
3: Quin balanç en fa vostè del mandat? Del que portem fins ara, que ara ens queda un any.
4: Ha estat un mandat anòmal per com s'ha succeït tot plegat, no? El govern va començar en minoria, al cap d'uns mesos, per recapitular molt ràpidament, al cap d'uns mesos, Junts per Malgrat, nosaltres, els quatre regidors, entrem a govern, llavors hi ha una reubicació de les responsabilitats a cadascú, i si bé hem treballat de forma, jo crec que solidària i amb un bon esperit d'equip, és veritat que si des d'inici s'hagués començat amb un govern fort i amb un projecte clar de mandat, doncs alguns dels projectes que s'estan treballant fluirien o s'haguessin desenvolupat d'una manera diferent. I això, enllaçant-ho amb l'any que ve, jo crec que és un recordatori per tothom de que l'any que ve, per un tema polític, sinó per un tema social, no? Que des d'inici sorti una majoria consolidada amb un projecte sòlid i amb uns lideratges que tinguin clar cap on volen portar el municipi.
3: Com ha estat la seva experiència com a regidor?
4: Doncs, si t'he de ser sincer, hi ha dies i dies.
3: Sisplau.
4: Sí, sí, sí. No, podria dir que ha estat fantàstica i que és molt agraïda, però tothom sap que la política municipal al final és la primera trinxera política i hi ha dies de tot. Hi ha dies que, en fi, notes que no se't valora la feina i hi ha dies que realment veus que la feina que fas té un impacte de millora de la qualitat de vida dels veïns i se t'agraeix, i aquest poder de transformació que diuen que té la política es fa evident, però és veritat que hi ha dies que, en fi, i més els que mantenim una feina, no?, a l'àmbit privat, compaginar aquestes dues responsabilitats i la família i una cosa i altra, hi ha dies que, evidentment, et venen ganes de tirar la tovallola i dir que s'hi posi una altra, no? Però bé, tenim un projecte en ment, crec que el projecte que estem duent a terme des de Junts, des de les regidories que portem des de Junts, té molt de recorregut. Les persones que estem implicades tenim moltes ganes de seguir fent coses pel municipi i això és el que ens dona força i ens motiva per seguir endavant.
3: Li faré la pregunta del milió. Vostè repetirà? Es tornarà a presentar? Anirà a la llista de Junts? De jo... Junts per Malgrat? Perquè com queda aquest tema? Junts per Catalunya, com queda tot plegat?
4: Bé, la relació entre Junts per Malgrat i Junts per Catalunya és excel·lent. De fet, l'espai que veu històricament Junts per Malgrat coincideix o se solapa en una part molt important amb el que és avui Junts per Catalunya. Per tant, tots els que estem a la coalició, i en aquest cas els regidors i la gent de la llista, ens sentim molt còmodes amb aquesta coalició, i és la fórmula que farem servir també l'any que ve per repetir, si no hi ha cap daltabaix d'ara. Ara mateix el que puc dir és que l'estratègia que tenim prevista per l'any que ve segueix sent la mateixa. I pel que fa a la primera pregunta sobre el meu cas personal, ha estat, responent també a la pregunta anterior de com ha anat el mandat, sobretot ha estat un aprenentatge allò acceleradíssim, no? Perquè entrar a l'administració pública sense conèixer-la prèviament és complicat, però bé, ara que he acumulat un seguit de coneixements, especialment també de la regidoria de serveis econòmics, d'Hisenda, crec que és important que aquesta gent que m'ha acumulat aquests coneixements els aprofitem i els posem en valor. I jo en aquest sentit crec que tinc molt a aportar, crec que sóc una peça important en l'equip, i si estem a govern, doncs a dins de govern també.
3: Molt bé, per tant, vostè en un principi continuaria, eh?
4: Sí, la persona que ha d'encapçar la llista compta amb mi, doncs jo estaré encantat de posar el meu granet de sorra.
3: Miquel Casajoana, regidor de Junts per Malgrat, gràcies per ser avui amb nosaltres.
4: Gràcies, bon dia.
0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls acull l'exposició Habitar el meu cos de l'artista Yolanda Domínguez. Aquesta mostra, que es pot visitar a la planta baixa de l'equipament, s'emmarca dins la programació del Mes de la Salut de la Dona organitzada per l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament. L'objectiu de la iniciativa és visibilitzar com la pressió estètica impacta en la vida de les dones en totes les seves etapes, des de la infància fins a la vellesa. I l'episodi de calor dels últims dies està patint a les aules. A Calella els termòmetres han superat els 28 graus aquest inici de setmana i en alguns centres de l'Alt Maresme ja s'han registrat màximes per sobre dels 30. L'Institut Bisbe Sivilla asseguren que la calor es nota des de primera hora del matí i que seguir el ritme habitual de les classes s'ha convertit en tot un repte en ple tram final de curs. I a nivell nacional destaquem que l'ONG Educo ha alertat que amb la fi del curs escolar 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense ella durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. Amb la fi del curs escolar això desapareix i tot i que afirmen que alguns rebran algun tipus de suport, l'ONG ha lamentat que no serà tots els mesos ni arribarà a tothom que ho necessita. A més, hi afegeix-les aproximadament 100.000 adolescents que, tot i necessitar una beca menjador, no la tenen durant el curs principalment perquè estan a secundària i hi ha pocs menjadors. Davant d'això, ha reclamat beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. I també destaquem que la temperatura de l'aigua del mar ha batut el rècord de maig a tots els punts de mesura dels ports de l'Estat a la costa catalana. Segons l'autoritat portuària, la boia que hi ha a la costa de Barcelona va registrar 24,2 graus diumenge passat a les acaballes de la calorada de la setmana passada, un valor mai registrat fins ara en un mes de maig. Al seu torn, a punt de mesura a prop de la costa de Tarragona, va arribar als 24,5 graus el dissabte, cosa també inèdita en el cinquè mes de l'any. El mateix dia, a una boia a prop del Cap de Begur, més allunyada de la costa, es va batre també el rècord, amb 24,5 graus, una temperatura que encara es va quedar curta en comparació amb els 24,6 graus d'un punt de mesura de l'altura del Delta de l'Ebre, també de ports de l'Estat. Moment de repassar la situació meteorològica i ho fem com sempre amb la nostra companya Lluís Mipérez. Bon dia.
5: Bon dia, estem tenint un dimecres espai, una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, el Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do, ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.

Repassem els titulars del dia. La policia local de Magrat interromp un narcoassalt a un carregament de 150 quilos d'haixix a Camp Patalina. El programa Vacances en Pau portarà aquest estiu 4 infants saharauis a Magrat i Santa Susana. El regidor de Junts per Magrat, Miquel Casajoana, ha defensat a l'entrevista política de la setmana la planificació de les obres urbanístiques que s'estan duent a terme actualment al municipi.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.